0: se da cuenta que ha sido infectado por un virus que se llama heterosis.
1: Caray.
0: Y que está teniendo, bueno, un impacto muy grande en la comunidad gay, porque quien se ve infectado de pronto se convierte en heterosexual. Entonces, en compañía de un chico jovencito que le idolatraba, van a tener que ir a hacer un viaje en busca de una posible vacuna, una posible cura, porque Jim quiere volver a ser, pues eso, el queen de los gimnasios parisinos.
1: Mare meva. Déu-n'hi-do. També comentarem la propera setmana, Pablo, també de la tria, és que teníem molts temes aquesta setmana, ens anava tot de la tria de tres pel·lícules espanyoles que optarien a quina és la que ens representen als Oscars, però ja la setmana que ve amb més calma i les anem desgranant també a mida, doncs, ja estiguin totes amb la reacció del públic de cada una d'elles, que alguna ja s'ha estrenat. I alguna queda lluny, sorprès, això dels domingos, perquè ja ens queda tan lluny, oi? Que...
0: Jo pensava que ja se li havia passat el turno.
1: Però em sembla just, ja ho comentarem, però em sembla bé que no et condicioni quan s'estrena. Perquè si és de tot l'any, és de tot l'any. O sigui que molt, molt interessant. Doncs, Pablo, un plaer poder tornar-te a escoltar. Moltíssimes gràcies i t'esperem la propera setmana.
0: Un abrazo fuerte a todos.

0: I ara ja ens arriba el moment de fer l'última de la setmana, retrobament, allò d'explicar-nos com ha anat l'estiu, fer una redacció de què has fet el primer dia de classe, i això, quan parlem de la secció d'història, ho fem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit i benvinguts i ben trobats.
0: Sí, sí, a una nova temporada de història, i ja van 625.
1: Sí, doncs aquesta, si no m'equivoco, és l'inici ja de la vuitena temporada.
0: Mare meva, com passa el temps, i al final haurem de parlar nosaltres mateixos a la secció de història. Si mai traiem un llibre del programa, serà a la secció d'història ja totalment.
1: Bueno, de fet, si recordes, gairebé el primer any érem nosaltres parlant.
0: Sí. No, vam començar així, anàvem explicant situacions, coses que anàvem passant, i van començar a aparèixer aquests meravellosos llibres a partir dels quals,
1: sí, doncs, suposo que ens van guiant. Es van donar compte, sí. Es van donar

0: compte que les entrevistes són més agraïdes perquè no tens que parlar tu sol.
1: Bueno, i que així podem fer més variat i també podem escoltar altres veus, que sí que és una cosa que ens agrada molt. Cap on viatgem avui, Òscar?
0: Doncs avui, mira, avui parlem d'un tema, a veure, ara, per entrar una mica més en detall, quina ha sigut la pel·lícula de l'estiu? O bueno, una de les dues pel·lícules de l'estiu?
1: Mira, ara just ho hem comentat, que l'Odissea, però també Spider-Man, les dues han fet 35 milions de recaudació, totes dues. Però, diguem-ne, pel gran públic, l'Odissea de Nolan.
0: Sí, bueno, jo diria que més aviat pel gran públic en general ha sigut Spider-Man, però bueno, pel gran públic interessat en el món mitològic i antic de Troia i l'Odissea i Odisseu i Circe i els Cíclopes, el Cíclope i companyia, la pel·lícula ha sigut l'Odissea de Nolan. Mm-hmm. Doncs al moment determinat de la pel·lícula doncs es parla d'uns misteriosos pueblos del mar.
1: Sí, eh? Mm-hmm.
0: Es parla, però no s'entra massa en detall. Perquè uh-huh. també es parla, també de fet, la menció ha generat força crítiques. Uh-huh. Bueno, no comentaré el tema de les crítiques, perquè...
1: Sí, sí.
0: A veure, no, sembla que ja ho vam comentar. Nolan ha fet la pel·lícula que ha volgut fer.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ha fet les seves decisions argumentals i t'agradaran o t'agradaran. Uh-huh. Però es menciona els pobles del mar i també es menciona, per exemple, doncs això, una edat del bronze que s'està acabant. Uh-huh. No és que el director s'hagi posat així acadèmic, sinó que és veritat que parla d'això, d'un període del bronze que s'està acabant. I, de fet, és un món que s'està acabant. Els que tornen de Troia no seran els primers en veure-ho, però la generació posterior, dins del cànon mitològic, doncs sí que sabran que vindrà un període de destrucció i el registre històric sí que ens parla que cap a l'any 1200 aproximadament, més o menys, doncs abans de Crist, doncs sí que es va produir tota una sèrie de catàstrofes naturals i humanes que van portar doncs al final del que coneixem com la del bronze. Però bueno, no entro més en detall perquè parlem ara en detall, justament valgui la redundància, perquè just abans de l'escena de la pel·lícula de Nolan, a juny, es va publicar una novel·la, Fuego y Bronce, la epopeya de los pueblos del mar, publicada per Despertaferro Ediciones, i avui tenim el seu autor, Luis Villalón. Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bienvenido y gracias por pasar por el programa.
2: A vosotros. Mientras escuchaba la introducción, estaba pensando, tendría que haber hecho una novela sobre Spider-Man. o dos.
1: Te iba a decir que Nolan quiso hacer coincidir el estreno de la película con la publicación de tu libro, pero bueno, estas cosas, la casuística...
0: Se metió por medio Tom Holland y digo, no, que yo tengo dos películas este verano, o sea, hacemos coincidir que sean las dos mías.
1: Ostras, es verdad que salen las dos, claro.
0: Zendaya també, sí. En aquest sentit.
1: Sí, és veritat.
0: Los pueblos del mar, la epopeya de los pueblos del mar, de hecho en tu novela, una novela, Luis, que comienza justamente donde también transcurre parte de la trama que se recuerda en la Odisea, que es la destrucción de Troya.
2: Exacto, sí. El inicio de la novela es una caída, es la destrucción de Troya, que es el tema básico y central de la película, además. Sí, sí, es verdad. Sí. De hecho, tienen argumentos un poco paralelos, porque la película lo que narra es el viaje de retorno de Odiseo después de la batalla hasta su hogar. Y en la novela un poco lo que intenta narrar es el después de la caída de la ciudad, pues la odisea que viven los supervivientes habitantes de la ciudad hasta encontrar no su hogar, lo que ha quedado destruido, sino un lugar donde poder asentarse y donde poder vivir. Uh-huh. O sea, tiene un poco tramas un poco paralelas.
1: Qué sí. Bueno.
0: Uh-huh. Pero claro, Odiseo y los suyos no aunque comentábamos fuera de micro, David y yo, aunque en un momento determinado se diga de que Odiseo deja entrever de que, en cierto modo, ellos también son los pueblos del mar, pero Odiseo y los que regresan a Troya anteceden unas décadas, digamos, unas décadas, entre comillas, historiográficamente hablando, a lo que serán los pueblos del mar.
2: Sí, un poquito sí. Bueno, siempre estamos en la duda de saber quiénes fueron realmente los pueblos del mar, ¿no? Los historiadores y los arqueólogos no acaban de ponerse de acuerdo ni de encontrar pruebas que digan tajantemente de dónde venían, qué buscaban, por qué hicieron lo que hicieron, si es que realmente fueron ellos los que lo hicieron. O sea, sobre los pueblos del mar hay una nebulosa todavía muy grande y durante mucho tiempo, durante muchas décadas, se les acusó de todo el desastre, de todo el colapso de civilizaciones que hubo

0: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
2: Gràcies, molt bé.
1: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
2: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan.

0: Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: i atletisme en concret, hi ha una reflexió que li escoltava a en Santi Millán, que tenia, em vaig sentir molt identificat després de tants i tants anys, que deia, diu, mira, fer esport és, ho deia així, diu, és una putada, perquè no et ve de gust, estàs cansat. A certes edats, quan ja passes doncs, això, els 30, els 40, 50... doncs un el que té ganes és de descansar i no liar-se aquestes històries, però el bé que et genera el fet de poder fer esport, el bé que et genera crear-te aquestes obligacions, aquestes disciplines, aquesta recompensa que el cos té de que tot funcioni, de que tot estigui engreixat, que tot estigui com un cotxe, no? Com un vehicle, no? que tot funcioni a les mil meravelles, és pràcticament ja indiscutible, impossible d'evitar quan un ja hi comença. Per això ens agrada molt quan al programa podem reflexar gent que ens explica la seva experiència, que ens pot aportar les seves vivències de com fa aquest clic, de com fa aquest canvi, que pot ser qualsevol, pot ser natació, pot ser caminar, pot ser anar en bicicleta, però també pot ser la marató doncs aquest vehicle. I avui tenim un llibre, precisament, que es diu Fin, tu corres, tots correm maratons per superar límits. El trobem a Cossetani i està escrit pel Delfí Vilaseca. Delfí, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona nit.
0: Delfí, que és una mica així que diem. Hi ha molts dies que dius, home, potser em vindria més de gust doncs, estar fent un geladet o alguna cosa d'aquestes, però la recompensa d'això de poder fer esport quan tornes, quan t'estàs dutxant, fins i tot quan ho estàs patint, no? Perquè parles molt en el llibre del dolor, per exemple, d'aquest dolor que produeix el fet de córrer, doncs és una satisfacció que et fa sentir viu, que sí?
1: Realment és així. Quan tu has comentat el tema de quina putada, o sigui, un dia al matí ben d'hora, amb aquest fred que fa, aquesta glaçada, he de sortir a córrer jo ara, quan estic aquí a casa amb la família i un benestar. Doncs sí, aquesta putada es converteix en un gran plaer, en una gran satisfacció i a part, en una gran teràpia també, no? Perquè en els moments que surts a córrer, surts a entrenar, surts a deixar-te, doncs per uns moments el que genera l'esport, el que sigui, però principalment el córrer, el que jo explico en el llibre, doncs la teràpia aquesta

0: ja potser va més enllà de la psicològica, doncs et genera un benestar que quan tu tornes a casa, que el que dius, doncs, ara em trec la roba suada, em poso a la dutxa, doncs et genera un benestar que dius, sort que he decidit sortir a córrer avui,
1: Sí.
0: perquè és que si no me n'hauria arrepentit. I realment és
1: Totalment.
0: així.
1: Delfí, penso que en el meu cas són més de 30 anys, ja, quan hi penso, fent atletisme, i sempre explico que potser m'haurà fet mandra sortir doncs possiblement més del 60% dels casos, i potser me n'hauré arrepentit
0: Sí.
1: 4 o 5 cops, un
0: Sí.
1: cop he acabat, eh? És a dir, que
0: Sí.
1: aquesta sensació que dius jo la defenso moltíssim, i
0: Sí.
1: això ha de tenir una explicació molt més enllà, doncs, del fet de dir, mira, ja m'he tret els deures de sobre. No, no, és que aquesta combinació entre aquesta, anem a dir, meditació, aquesta oxigenació del cos, no?, el que tot el motor hagi estat funcionant. Aquesta teràpia que diu el Delfí, crec que és molt... O sigui, si la gent ho entengués, s'acostaria molt més a practicar esports.
0: S'acostaria molt més, realment és així, eh? I això, en el tema del llibre, sí que em faig bastanta èmfasi amb el que estàs comentant, perquè és ficar-se dintre, és provar-ho. En absolut, és obligar res a ningú, faltaria més.
1: Totalment,
0: Però
1: totalment.
0: sí que és provar i llavors tothom en el seu nivell, no? En el seu ritme, i a part en el ritme que portem frenètic de vida avui en dia, no?
1: Total.
0: Entre la feina, família, tot el que sigui, doncs anem molt accelerats. Doncs és provar realment això, perquè a un li pot satisfer d'una manera i amb l'altra d'una manera totalment diferent. I el que llavors jo vinc a dir en el llibre i a potenciar-lo molt, a part de tot això que estàs comentant, que és ben cert, i això al llarg de tots els anys d'experiència que un s'hi pugui dedicar en treu l'entrellat i ho té molt clar, doncs, d'altra banda, quan ja entres en aquesta meditació profunda, pots arribar a contrastar la gran similitud i paral·lelisme que tu pots arribar a trobar en l'esport, en el córrer i en el que et puguis trobar en el dia a dia, que és la vida de cadascú pugui arribar a portar.
1: Totes les dificultats, eh? La planificació, la constància, els moments de satisfacció i també els moments de dificultat, no? Per això en concret parles de la marató, perquè al marge dins del món del córrer, no? Pues es podria parlar
0: Sí.
1: de moltes disciplines. Ara hi ha molta gent, doncs, que fa més de muntanya, per exemple, no? Però en el
0: Sí.
1: marató jo crec que és molt bon exemple de la dificultat que té, no? És a dir, que ho has de preparar molt bé. Jo, Delfí, sóc molt de precisament de dir la dificultat que té, perquè a vegades
0: Sí.
1: es generalitza massa, no? A mi hi ha una tendència... Clar, jo quan començava a córrer, Delfí, et miraven molt estrany. Ara quasi està una mica més de moda, però et miraven com en dir,
0: Sí.
1: tu estàs zumbat.
0: Sí.
1: I clar, he notat molt que de cop la gent ha volgut passar de zero a marató. I això no tothom té aquesta capacitat ni hauria de ser el seu objectiu. Pot fer curses més curtes, però qui fa marató, qui realment sap que s'ha de preparar molt, i tot i estar molt preparat, pot passar mil coses, eh que sí?
0: Realment és així, certament. Mira, jo faig la comparativa al qui, en el meu cas, doncs, sempre jugant a futbol i quan acaba
1: Sí,
0: l'etapa
1: sí.
0: de futbol de veterans, doncs et poses a fer esport, no? I en el meu cas en concret, doncs em donava bé el córrer, el físic, i vaig optar directament per córrer. Però tot i així, jo sempre poso que és com si tu pugessis una escala,
1: Sí.
0: graó per graó.
1: Sí.
0: No em pugis de dos en dos perquè pugi el
1: Cert.
0: tercer, no podrà superar-lo. Què passa amb córrer? Doncs, en el meu cas, doncs, córrer, almenys em provo 3, 4, 5 quilòmetres, vaig pels 10, bueno, doncs anem una miqueta més allà, no? Llavors proves més llargues, 15 quilòmetres, i et plantes a la mitja marató. Però quan vas a la mitja, als 21 quilòmetres, creus, home, em trobo prou bé, porto un rerefons d'entrenament, anem per la marató. Jo ho he dit moltes vegades, que realment la marató comença, marató digne, digne,
1: Sí, sí.
0: amb cadascú, eh? O
1: Sí,
0: sigui,
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: un sigui molt competitiu i de mena, el rival de cadascú sigui ell mateix. Que jo crec que és molt important que un competeix contra un mateix, no
1: Absolutament.
0: contra el teu company, contra el que veus el dorsal de davant o el de darrere. No, no, contra tu mateix. Doncs la
1: Absolutament.
0: marató comença a partir de la mitja, perquè el clàssic i tòpic i típic mur t'asseguro que existeix. I jo me l'he trobat

0: en totes les maratons, en totes. N'hi ha...
1: Em sembla molt bé el teu exemple, Delfí. Crec que és necessari. Sí. Cal aquesta conscienciació, perquè si no, Delfí, ens pot passar, escolta, un Kilian, no?, que escrigui un llibre. Clar, però el Kilian és un superdotat. A mi m'interessa tot. El Delfí també té facilitat per l'esport, o té aquesta genètica, però és igual. M'interessa que s'expliqui la dificultat, perquè si no, ens fiquem les expectatives molt altes. I això és una cosa dura i que s'ha de gaudir en tots els seus aspectes, eh?
0: Sí, i això que dius és ben cert, perquè en el cas del Kilian tothom ens pensem o ens pensàvem que tots podíem ser Kilians.
1: Clar.
0: I en absolut, ni per molt que entrenis, ni per molt sacrifici, ni per molta perseverança, Kilian n'hi ha un. O dos, no més. Però llavors cadascú ha d'anar al nivell que ell creu de si mateix que sigui òptim, però evidentment és treballar-s'ho constant. I jo sempre acabo amb una conclusió, que és: no s'ha de defallir mai. O sigui, a nivell de l'esport, en aquest cas de la marató, però en qualsevol cosa, si tu ets perseverant i vols assolir un objectiu, el que sigui, el que tu et proposis, amb treball, segur aconsegueixes. No serà fàcil, absolut, i complicat.
1: I això és el que també ho farà especial. A mi, Delfí, una cosa que m'ha agradat molt del teu llibre, perquè veig massa, no?, en general, en la gent que... Tu ja portes ben bé més de 10 anys, però la gent que porta menys o poc, jo detecto molt que hi ha una marquitis aguditis. I a mi m'ha agradat molt que tu ho expresses, i per això m'ha interessat molt el llibre, més des del punt de vista de les experiències. I jo estic molt a favor d'això. Quan fa un recull, per exemple, de totes les que ha fet, ja les 30 maratons, que vol dir que té molt de mèrit, perquè fer-ne vol dir més d'una a l'any, que té molt de mèrit. Estàs aquí, el que estàs enamorant, el que estàs enumerant, bueno, també enamorant, però enumerant, Delfí, són les experiències. I a mi m'interessa això, per sobre de quina marca vas fer. Tu recordaràs aquell moment en què estaves cansant, aquella font, aquella aigua que et van donar, aquella gent que et va animar, aquell carrer per on vas passar. Això són les experiències i els records que queden, eh? Que sí?
0: Sí. No, mira, i a mi m'alegra que facis aquesta reflexió, perquè tu que has llegit el llibre i tothom que l'ha llegit, doncs, com molt bé al preguntar-me això t'hi has fixat, no hi ha temps, no hi ha marques. Per què? Perquè un que sigui esportista i sàpiga de què va, dius, aquest temps, a quina franja està? Està molt bé? Està excel·lent? Està mediocre o què? I el que es busca és que sigui un llibre, tot i que parli d'esport, doncs que arribi a tothom, a tota persona, fins i tot a persona que no li agrada l'esport.
1: Totalment.
0: No? Perquè aquí estem parlant d'un esforç, d'un treball, i evidentment això, doncs amb les experiències, aquest viatge del personatge del film durant totes aquestes ciutats, aquestes curses, doncs es queda amb això, no?, amb les experiències, ja no només passejístiques, no?, experiències, doncs, de sentiments, d'emocions, de patiment, no?, de satisfacció, d'alegria. Tot això és una experiència que va vinculada amb el seu esforç que dedica a cada cursa.
1: I aquestes vivències. Jo, Delfí, et volia preguntar, perquè, per exemple, a les pistes, quan veiem les escoles, per exemple, d'atletisme, notem que cada cop costa més que el jovent s'hi enganxi, no? El concepte de sacrifici. S'ha començat a posar molt en dubte la cultura de l'esforç.
0: Sí.
1: I els que ens agrada l'esport, tu a més venint del món del futbol, de dedicar-hi, d'entrenaments, d'esforçar-se, sabem que no és negociable, com deia, em sembla que el Simeone, que deia, no? L'esforzo no és negociable. I mira, jo m'ho crec molt, això. Vull dir, després els èxits, bueno, són relatius, però el treball, l'esforç, les ganes, és que això hauria de ser negociable, i costa molt d'explicar, Adolfi, que sí?
0: Costa molt, i amb el jovent costa molt, o sigui, hi ha jovent, i no tan jovent, no? Amb molt de talent...
1: Sí.
0: Però quan tu aquí necessites un sacrifici i una disciplina per portar a terme allò que un creuria, que realment creu en tu que podries, això al jovent costa molt.
1: Molt, és curiós.
0: Costa molt, saps? Però és que estem parlant de l'esport, però és que si tu, per exemple, tens una relació amb parella i de temps, no?

0: això no ha sigut fàcil. O sigui, tu has
1: Efectivament.
0: hagut de portar part del teu esforç i la teva parella tant del mateix. O sigui, tu et trobes a la feina, al treball, i per això la parella mateixa ho diu, feina, treball, no és fàcil, no? I aquí si tu no t'hi esforces i tu treballes, ostres, sempre hi ha dificultats. No l'esport és això, eh? O sigui, si tu, a part, el que comentàvem abans del benestar, tu un benestar encara serà molt més gratificant si tu hi has donat, no al màxim, evidentment, que no parlem de límits, però sí que un gran esforç que tu hagis pogut fer. Mira, jo faig molta compartir moltes vegades, que diu, jo he fet 5 quilòmetres i arribo fins aquí i bé, però m'ha costat, eh? Però no faré més. I llavors jo, hi ha sigut casos pràctics i que hi he parlat amb gent, eh? Dic, però, clar, si ens quedem ja aquí, tu no podràs saber si podràs arribar a 6 quilòmetres. I llavors jo dic, el treball perseverant comença a partir on tu dius prou. Amb els 5 quilòmetres. Ara provaré una miqueta més. I aquest, que evidentment és el tros, el tram, que a tu et costarà més perquè deixes el benestar apartat, i és a partir de llavors. I llavors és aquí on podem creure amb nosaltres mateixos que podem fer-ho.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. És meravellós perquè, al final, doncs el que diem, no, cadascú ha de trobar el que li ingresca, no? Però és un esport molt barat en comparació amb molts altres, que tothom ho pot practicar. Bé, ja no sé, que hi hagi unes dificultats motrius que també les pot haver, però hi ha alternatives, es pot fer es pot fer natació, es pot fer mil coses, no? Però el caminar, el córrer, l'enganxar-se a això, dona un motiu més per la vida. I una expressió que fa servir en el llibre, que aquesta de la que seria comparat, doncs això, no, quan un està enamorat, aquestes papallones a l'estómac que parles, aquests nervis premis, per molt que hagis entrenat, per molt ben preparat que estiguis, sempre tindràs aquests nervis i aquesta, si em permets, Delfí, també aquesta eufòria que jo veig, no, a les maratons o curses populars, jo detecto que hi ha com una eufòria col·lectiva abans de començar, que això algú podria pensar, però què s'han fumat aquesta gent? No, no, hi ha una alegria que això és meravellós, que sí?
0: És meravellós percebo que estàs ficat molt a dintre d'aquest món, perquè és així, o sigui, tu hauràs preparat molt bé una marató, en aquest cas, que tu creus que vas ben preparat, mai és suficient, perquè, a part, si no estàs molt satisfet sempre o ets l'autoestima sempre és molt per sobre,
1: sí,
0: doncs no sabràs si arribes en condicions o no. Mm. Però aquest neguit, aquests nervis, de ja no només de fer-ho bé, no? Sinó aquesta incertesa de com anirà, què passarà, quin entrebanc et trobaràs, en tot això... I és, i llavors, evidentment, quan creues la línia d'arribada, aquesta eufòria, que t'asseguro que no és continguda, eh? O sigui, la pots expressar amb els teus, però jo, la immensa majoria de vegades, quan arribo, doncs, travesso satisfet, amb llàgrimes als ulls. Per què? Perquè per mil·lèsimes de segon et passa pel cap tot el que tu has
1: sí,
0: viscut. Ja no només amb la pròpia cursa, sinó amb el que t'ha costat arribar fins aquí, amb la preparació, els sacrificis, però no només són teus, sinó són dels del teu voltant,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: Jo defineixo, ja no és un esport, encara que sembli individual, no, és col·lectiu, i els èxits són col·lectius, i els fracassos també.
1: Absolutament. Explica'ns la vessant solidària que té aquest llibre sobre la investigació pel càncer de pàncreas, una mica, Delfí.
0: Sí, exacte. Mira, quan jo ja tenia clar i l'editorial Cossetània va acceptar el projecte i això ja es tirava endavant, doncs vaig veure que realment havia de tenir alguna finalitat més enllà del que pogués aportar el propi llibre en si, no? Qui el llegís, doncs, que se sentís una mica vinculat amb un aspecte de la seva pròpia vida. I llavors, a part de que hi ha hagut uns amics que van patir la malaltia del càncer de pàncreas i un parent meu també, de seguida vaig veure, i si ho enfoquem cap aquí? I llavors què vaig optar? El que fem les persones, no? Quan tenim un temps i quan no el tenim, ens fiquem per les xarxes i vaig veure algun centre que es dediqués a la investigació d'aquesta malaltia. I vaig anar a parar a l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació de Bellvitge, un projecte que lidera la doctora Meritxell Rovira,

0: motor tractor de todo el sector aeronáutico y del auxiliar, y por lo tanto pues es muy importante que haya una paz laboral, una estabilidad que permita que Andalucía siga siendo un polo industrial aeronáutico de referencia internacional.
1: La intervención del Ministerio de Hacienda para alcanzar este preacuerdo se ha producido después de más de 2 meses de conflicto laboral y 5 semanas de huelga en la empresa, con una movilización que acumulaba ya 35 días de paros. Es todo por ahora. Volvemos con más noticias a las 6, serán las 5 en Canarias.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Después de un largo día de trabajo, Enrique y el resto del autobús disfrutan de la agradable compañía de una pasajera con el móvil a todo volumen, 2 asientos detrás de Enrique. Por fin, Enrique se arma de valor. Se levanta y le dice... ¿Te importa que me siente? La pasajera aparta la mochila para que Enrique se siente a su lado. Enrique sonríe por poder escuchar a Cantizano como en casa.
4: Le voy a pedir a los oyentes que reflexionen con nosotros.
3: Cualquier lugar es bueno para disfrutar alto y claro de Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
5: Claro, visto así.
3: Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Cataluña. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
7: Al llarg de la història trobem moltíssimes dones que han hagut de lluitar per fer-se un lloc i obtenir el reconeixement que mereixien. De Lala Lovelace, la primera programadora de la història, fins la Mariana Mozart, clavecinista i compositora eclipsada pel seu germà, passant per la pedagoga catalana Francesca Bonmaison. Científiques, músiques, compositores, descobridores i també escriptores. És el cas que avui ens ocupa, la història de la Clementina Arderí, una poeta que sí que va ser reconeguda, però que va viure també a l'ombra del seu marit, el Carles Riba. Ara, quan es compleixen 50 anys del seu traspàs, el Jordi Folch ens explica la seva història a l'obra A casa d'Anna Clementina Arderí. Jordi, què tal? Molt bon dia.
8: Gràcies per convidar-me.
7: Gràcies a tu per venir.
8: Per fer forta la cultura.
7: Home, i tant, això sempre.
8: És que és necessari.
7: Totalment, totalment.
8: És la ventafocs i, en tot cas, hi hem de lluitar. I gràcies per parlar de la Clementina, que avui és una gran desconeguda. Molta gent em diu, qui és la Clementina?
7: Mira, aquesta era la meva primera pregunta. Qui era la Clementina Arderí?
8: M'ho has dit molt bé, Míriam. Esposa d'una bèstia, d'un pal de paller de la cultura catalana, que era Carles Riba, que s'ho menjava tot i era l'esposa de... Clementina Arderí va ser una poeta important, va escriure 6 llibres de poesia, però sempre va quedar com la dona de Carles Riba. I escrivia molt bé. Mm-hmm. Però, clar, de quin any estem parlant? Doncs va morir fa 50 anys, va viure del tot i amb un exili terrorífic al franquisme, i en aquell moment les amores de l'hogar era la destinació. Que ella és curiós perquè li encantava cosir els botons, sí, planxar la camisa, però tant en tant el Carles Riba li deia, escolta'm, que ho fas molt bé això d'escriure, deix de fer les tasques de la llar i posa-t'hi, no? Vull dir que hi havia una bona connexió.
7: I és raro, un home en aquella època que animés la seva dona a entrar en el món de la cultura.
8: Sí, el que passa que, mira, la Clementina... havia nascut per ser botiguera, sí, d'una argenteria aquí al carrer Princesa, ben a prop d'on, sí, estem nosaltres, i van començar a venir tertulians, el Carles Riba, el Josep Carner, i va començar a enganxar-se, era la gran lectora de poesia, amb la poesia s'enamorava de la Riba, i ja va passar. El que passa que la Clementina tenia 4 anys més que el Carles Riba, i va haver discussions familiars.
7: Això,
8: curiós,
7: en aquella,
8: no?,
7: època...
8: En aquella època, escolta, el Carles Riba no és ningú, no té futur com a intel·lectual, mira, no? Com t'has de casar amb una dona més gran que tu, que treballa en una botiga, allò que passava abans,
7: sí,
8: no?
7: Sí, sí, sí.
8: I realment és una dona que fa una poesia musical deliciosa i que hem de recuperar, però de totes, perquè és molt fàcil de llegir, és molt bonica, ens alegra la vida i acaba...

0: va ser una gran desconeguda que hem de reivindicar. I ho fem amb el llibre i amb unes obres de teatre que comencen demà a Calafell, a la Casa Museu Barral, se'n va al Riu de Lletres, Sant Pere de Riu de Villa, se'n va a Salomó, i per tot el país per donar a conèixer qui era aquesta dona que ens parla del terrat de casa seva, perquè en Carles Riba en feia 60 anys, la Rosa, la Veroni, en Foix, el Pau Romer, una sèrie de gent, li van regalar, no m'ha passat pas a mi, ja els he fet als 60, una casa.
1: I al·lucinat, amb aquesta part de la història, dic, ostres,
0: una casa quina de, sort. Una casa de pescadors, però més amb quadres d'en Granyer, amb escultures del Rebull, alguna obra d'en Dalí, dius, ostres, quin nivell, sí. I explica la seva vida i la seva obra des del terrat de casa seva, una tarda d'estiu, als veïnats i a les veïnes que vulguin escoltar. I això és a casa d'Anna Clementina Arderiu. Coneixer-la amb una biografia dramatitzada, perquè la Clementina no tenia encara cap biografia, i ha hagut de recollir feina i documents d'aquí i d'allà i anar cosint una obra que ha estat molt difícil de fer.
1: T'ha costat,
0: Molt. Arribat esgotat, El que passa que, com diu el Sam Abrams, que la Clementina de no ens falti mai, no? Per aquesta musicalitat, aquesta felicitat. Escolta'm. I aquell poema tan famós que és Clementina em dic, Clementina em deien.
1: Ai, m'encanta.
0: Que és la que potser coneix tothom, o no tothom, però la majoria.
1: Escolti, per què la Clementina? Què és el que t'atrau d'ella que has dit? Haig d'explicar la seva vida.
0: Mira, és molt difícil escriure una biografia dramàtica d'una poeta, perquè normalment els poetes, els escriptors, tenen una gran vida interior, però no exterior. Dissortadament, Míriam, i jo no ho sabia, no sabia molt tampoc de la Clementina, es van trobar en un exili i en una guerra civil que es va fer fora del país. I a mi el capítol més important i el més dramàtic és quan fugen amb la Barcelona ja... Invaïda pels feixistes, com fugen a través de la frontera. Ells tenien visat, van poder entrar per Avinyó, Perpinyà i després París, però revisant tota la documentació de la Guerra Civil, escolta'm, ells tenien visat perquè ell treballava per la Institució de les Lletres Catalanes, però he llegit un llibre que us recomano, escolteu-me, que es diu Els vençuts, de Xavier Benguerel, que m'ha posat la pell de gallina. Escolta'm, més de 500.000 persones van abandonar el país pels Pirineus, i si no tenies el visat o la documentació, et tancaven en camps de concentració, atenció, d'Argelers, de Sant Ciprien, i ara els que vagin, que jo ho he fet, a veure aquest espectacle nadalenc de l'Eva Carés, a la platja, la gent allí, hi havia 30.000 persones sense... a la sorra,
1: sense res,
0: i havien de fer les necessitats, imagina't-ho, al mar, amb una pestilència extraordinària. Morien a gabadals de gent, de dones i nens, perquè el govern francès es va rentar les mans i sobraven. I diem-ne que la biografia de la Clementina és dura en aquest sentit pel terrible exili de tres nois joves, dues persones que han passat la cinquantena i que es troben en un país que els acull d'aquella manera, no? Però m'ha permès recuperar la Guerra Civil, perquè és un tema, ara que fa els 90 anys, de la qual en parlem poc, no? I com ens ha afectat. I faltava literatura, i falta literatura sobre la Guerra Civil, tant dels guanyadors com dels perdedors.
1: T'anava a dir que expliques la història de la Clementina Arderiu, però també la història d'una època.
0: D'una època, i sobretot la història de Carles Riba.
1: Complicada perquè, per la cultura, complicada pel català...
0: Escolta'm, a més, saps què passa? Que en aquell temps, a la dictadura, no es podien publicar llibres de catalans editats a Barcelona. Hi ha llibres del Carles Riba, gran traductor de l'Odissea, que es publiquen a Argentina i a l'any corresponent, no? I, escolta'm, els escriptors eren els primers que ells feien autocensura, perquè si la censura et venia des de la Falange o des del Ministeri d'Educació, les podies passar magres, no? De fet, aquí a prop també, a la Biblioteca de Catalunya, hi havia una secció de llibres que era coneguda com l'Infern, així es deia, on guardaven els llibres censurats.
1: Que fort.
0: Comunistes, socialistes, naturistes de... ciència-ficció, i hi ha molts llibres que no es publiquen en aquell temps perquè la censura no t'ho permeten, perquè no parlen bé del règim, no? Com vols que parli del règim amb tot el que ha passat de la Guerra Civil?
1: Totalment. És cert que la Clementina va obtenir reconeixements també, com el Premi Joaquim Folguera, amb Sempre i Ara, o l'Ossa Menor, pares a dir, però com dèiem, sempre va estar una mica a l'ombra del Carles Riba, i de fet, en un moment de l'obra, el pescador, interpretat en aquest cas pel Fèlix Vidal, li pregunta a la Clementina, interpretada per la Isabel Periago, d'on li venen les paraules, sent mestressa de casa, no? Si d'aquesta manera, amb aquesta ocupació, dona per tant, dona per fer tants versos. Escoltem, si et sembla,

0: el que li respon la Clementina.
1: Més del que et penses. Un record, una vivència, un esdeveniment familiar. La felicitat de la quotidianitat dolça. La vida de dona, en una paraula, en un món bo, on trobo el meu lloc just i alegre. Els somnis no valen tant com val la realitat de mare de família, amb totes certeses afectives. No hi ha secret, no hi ha misteri. És com diria un crític, el món és ben fet i el poeta ha de limitar-se a cantar-lo, sense somnis ni angoixes. Un lloc al món, el meu, i finen retrets. Però potser també aquí la corda es tensa i neixen els versos de les clivelles de la casa, quan el món ni és tan rodó ni és tan perfecte. Tampoc no m'imaginis dels fogons a la taula i de la taula a l'estenedor. Els viatges m'obrien un món majúscul, perquè mentre creixien els fills viatjàrem a Grècia el 27, el punt de partida de les elegies de Vierville d'en Carles. Sempre hi ha volgut tornar el Carles.
0: Tan simple com la vida de dona, que potser en aquella època doncs, no es valorava i es pensava doncs, no servia per gaire més que per això. Per
2: és, que, és que igual que la Clementina i la Rosa la Veronique en parla, no? Parlen de la Rodoreda, de la Capmany, però hi ha una quantitat d'autores, de poetes, de dramaturgues de la postguerra desaparegudes i que les hem de recuperar.
0: És la història de la Clementina, però també de tantes altres escriptores, com dius.
2: Sí, ser dona en l'època de Franco era un problema perquè et volien a casa, no? I quan tu volies tenir certa llibertat d'emancipació, para, tu el teu camí, escolta'm, els anys 60, els que els hem viscut, i als 70, la publicitat de televisió era tan masclista. Hi ha un documental meravellós, La mujer es cosa de hombres, de l'Isabel Cuixet, si el podeu veure, on parla de que molts dels assassinats masclistes de l'època actual venen, en part, de enormes campanyes publicitàries on la dona era la que et rentava la camisa i que quan vinguessis tu
0: et portava amb les sabatilles,
2: soberano, era el seu sofà. Vull dir que la dona era un objecte terrorífic de segona categoria, no? Mm-hmm. I en canvi, doncs, entre cosir els botons, tot i que tant s'enfadava la Clementina i feia un plante, que ho diu, avui no cosi res, avui em poso a escriure, la Clementina va tenir la sort de tenir aquesta doble dualitat de la dona, de l'esposa, de la poeta, del cap esbojarrat, que bé, poder trobar en algun lloc els mots i els versos per sentir-se lliure i compartir-ho amb les dones d'aquell temps i les d'ara.
0: I també va tenir sort de tenir al costat el Carles Riba, un home culte, perquè, com dius, com diu la Isabel Cuixet, les dones són coses d'homes, també.
2: Sí,
0: O lluitem tots plegats, o aquí no farem gaire cosa. Una obra que recorrerà Catalunya.
2: Sí,
0: digue'ns dates, va, o llocs per als que passaràs.
2: Demà a Calafell, el dia 11 anem a Dilecat, a Sant Pere de Riudebitlles, amb un festival de Riu de Lletres. El dia 25 anem a Salomó, i les altres són a Lleida, a Puigcerdà, vull dir, són moltes...
0: No pares,
2: Totes les podria dir. M'encanta fer teatre i moure teatre, no? Perquè el teatre són emocions, escolta, amb tanta intel·ligència artificial, vés a emocionar-te. És a dir, si tu surts de l'obra i no t'ha passat res, allí falta alguna cosa, no? Aleshores, no el podrà substituir cap ordinador al teatre, la vivesa, Sí, la diversitat d'aquells actors que et donen un text, no? I que et donen una informació que ni jo tenia abans de començar a escriure el llibre, ni la gent la té. Per tant, se'n van, no direm una lliçó, però sí amb una... Havent conegut una gran poeta, un gran poeta i un moment del nostre país que 90 anys després ja és molt desconegut. I per la gent jove, que el tema Guerra Civil encara els sembla bonic, no? I s'ha de fer una crítica pel que va passar.
0: Han d'aprendre la història per no repetir-la, com es diu sempre.
2: Totalment.
0: Parlem dels actors i de l'actriu, del Fèlix Vidal, de la Isabel Priago, com ha estat treballar amb ells?
2: Una meravella. A més, saps què passa? Són gent que treballa molt, el Fèlix Vidal. Jo admiro els actors i més els joves perquè poden tenir 3 i 4 papers a la vegada. Mm-hmm. En aquest moment el Fèlix Vidal està sent l'examen de l'activitat. Imagina't si ets jo.
0: Imagina't.
2: I per altra banda, ell està magnífic també com a Josep Rivera amb una altra obra de teatre que arriba el dia 10 a Mas Pujols i el dia 12 a Riudecanyes i després va per molts municipis, que és El somni de Gaudí, Toda i Rivera, perquè estem al centenari de Gaudí.
0: I tant, que no
2: per tant, hem d'aprofitar aquests centenaris per donar a conèixer aquestes figures capdals de la cultura catalana, sovint

0: desconegudes encara. No en Gaudí, però sí la nostra estimada Clementina.
1: Jordi, quin és el teu proper projecte? No sé si el tens ja en ment, si el tens ja en marxa, si ens pots explicar alguna cosa, si encara no...

0: busquem en aquest llibre, o busco en aquest llibre, les arrels d'un geni, no? Que no és tan
1: difícil... També en format teatre?
0: Sí, sí, sí. Pensava que t'havia regalat el llibre, Míriam, o te l'hagués fet arribar.
1: No.
0: Doncs te'l faré arribar perquè crec que és un llibre que s'ha de llegir també per saber les arrels creatives dels genis del segle XIX-XX.
1: Jordi, per què ets tan apassionat del teatre?
0: Ai, què té el teatre? M'encanta, m'emociona. Mira, ahir vaig anar a la llibreria Jazzera, d'aquí, sí, del Ferran, no li vaig dir, escolta, vaig sortir de l'obra a la nostra ciutat, al Teatre Lliure, d'Orson Welles, no podia parlar. Estava en xoc. No, és a dir, quan el teatre et commou, t'esgarrapa l'ànima, uau! Dit d'una altra manera, Clementina, la gent... Ai, Clementina!
1: Ja m'agradaria escriure com ella.
0: Hem d'anar al teatre, sisplau.
1: I
0: aneu al teatre,
1: sí.
0: Porteu els infants al teatre, perquè, escolta, hi ha moltes vegades que vas al teatre i veus tots caps blancs. No, sisplau, hi ha obres absolutament meravelloses i viure una temporada fantàstica, no?
1: Mira, que es presentarà dilluns, ha dit que ho presentarà dilluns, la temporada de teatre, i portem les criatures al teatre, sisplau. Obres adaptades per ells, però els anem introduint, que això és fonamental.
0: Sí,
1: i els encanta més.
0: Sí,
1: els encanta.
0: Surten fascinats, perquè ho fan per ells, amb la música, amb els efectes especials, siguin els que siguin, artesans o no, la llum, el color, el vestuari, i dius, què ha passat aquí? T'ho han fet per tu.
1: Totalment, no? Totalment.
0: I el teatre és vida, la vida és un escenari, doncs anem-hi.
1: Clar que sí. Jordi Fol, com sempre, és un plaer tenir-te en aquest programa, així que quan vulguis ja saps que estaràs més que convidat.
0: Una
1: que vagi molt bé aquesta obra a casa d'Anna Clementina Arderiu.
0: I anirem a la casa de la Clementina.
1: I tant que sí, que vagi molt bé, Jordi.
2: Això és La Ciutat. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: Darrerament hem parlat molt de com ens afecta i de com ens hem de preparar per la tornada a la feina després de les vacances. Molta gent s'incorpora avui mateix. L'impacte a nivell psicològic és evident en la majoria de casos, però també té afectació a la nostra salut a nivell físic i en això ens volem centrar avui.
3: Sí, és que és molt interessant descobrir com la ciència pot arribar a explicar què li passa al nostre cervell quan patim aquest anomenat síndrome postvacacional. Aquell moment en el que, després d'uns dies de descans o unes setmanes, hem de tornar a assumir les responsabilitats de la feina i el nostre dia a dia i tornar a ser, d'alguna manera, esclaus del despertador i de la rutina. Aquest canvi de ritme pot provocar cansament, apatia, irritabilitat, somnolència o dificultat per concentrar-se.
1: Doctor Francisco Mira, director mèdic del Centre Especialitzat en Salut Cerebral MyBrain, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia, com estan?
1: Doctor, com dèiem a la introducció, el cervell és un dels òrgans que pateix més els efectes d'aquesta tornada a la feina després de les vacances. Expliqui'ns, què li passa al nostre cervell quan hi ha aquest canvi de ritme brutal, podríem dir, i amb quins símptomes es tradueix?
4: Realment, jo el que diria és que és el cervell el que origina tota la sintomatologia, perquè el cervell ha estat, durant les vacances, adaptant-se a un nou ritme, un ritme més tranquil, molt més agradable que la feina, i en uns horaris de descans també diferents als habituals. I quan el canviem de sobte, de dia de vacances a dia de feina, n'hi ha una mena de jet lag, si diguérem així, és un jet lag sense viatjar, i això afecta a diferents àrees cerebrals. Per exemple, el fet de que no puguem dormir bé, perquè si hem estat anant al llit a les 2 del matí i de sobte anar a les 9, a les 10 o a les 11, lògicament no estem acostumats i ens costarà més dormir. Pues, per exemple, no dormir lo suficient el que farà és que s'activen més una regió del cervell, que tot el món coneixem molt, l'amígdala. L'amígdala és una regió molt primitiva, molt d'emocions lleges, de lluita. S'activa l'amígdala i això fa que la nostra capacitat de control emocional baixi, de tal manera que estarem més irritables, estarem més incòmodes en situacions. I això seria un exemple. L'altre seria, per exemple, com tindre una diferent exposició al sol, perquè ja no estem al carrer, ja estem des de l'oficina. Això va a modificar també la nostra regió cerebral que produeix la melatonina i ens costarà més dormir per la nit. I així no podríem anar parlant de diferents, fins 10-12 àrees cerebrals que es veuen afectades per el síndrome postvacacional.
3: Clar, doctor, al cap i a la fi, nosaltres som energia, no? Vull dir, les nostres neurones treballen amb impulsos elèctrics i aquest canvi de ritme fa que el consum d'energia augmenti radicalment en comparació amb quan estem de vacances, no? No sé si podríem comparar-ho amb un cotxe o un aparell que vagi amb energia que ha estat temps funcionant a baixa intensitat i de sobte pugem aquesta intensitat.
4: Totalment. I per una altra banda, al final una unitat d'energia és

0: una unitat d'energia, però fer una tasca que m'agrada consumeix menys energia que fer una tasca que no m'agrada. Costa molt canviar el switch, el cervell, canviar del que m'agrada al que no, té un cost metabòlic. I això també s'expressa en eixa apatia, eixe cansament general que tenim, perquè al final el cervell diu, oye, tens que fer el que estaves fent, que és el que t'agrada, no esta nova tasca. No? I també és que el cervell no està comparant. Quan estàs a la feina, el primer dia, la primera setmana, les dues setmanes, no està comparant amb l'últim dia que estaves a la feina fa un mes. No. Està comparant amb l'altre dia que estaves a la platja menjant uns calamars. I clar, això és molt dolent per al cervell.
1: De totes maneres, tots nosaltres som diferents l'un respecte a l'altre, no? Vull dir que, establint el símil encara automobilístic, tenim un motor diferent, no? Per tant, és evident que ens afecta d'una manera o altra a segons quina persona, no?
0: Així és, i també tenim feines diferents i tenim feines que ens agraden més o menys, o estem més còmodes a la feina o no, i això també té un resultat diferent per al nostre cervell, clar.
2: Clar, el que deia, no? Que quan fem una cosa que ens agrada gastem menys energia, i en aquest cas, si tenim una feina que ens motiva i que anem contents, doncs gastarem menys energia, amb la qual cosa entenc que tindrem menys efectes. Doctor, anem pels consells que ens dona per intentar minimitzar tots aquests efectes al nostre cervell. Podem fer alguna cosa?
0: Sí, realment podem utilitzar la ciència per intentar que el cervell tinga una adaptació més fàcil. La primera qüestió seria, per exemple, els primers dies abans de la tornada a la feina, pues intentar adelantar l'hora d'entrar al llit. Si pot ser 15, 20, 30 minuts per dia, per tal d'anar acostumant el cos a que no siga de 2 del matí a 10 de la nit, que són pràcticament 4 hores. Això no seria molt, molt interessant. Una altra és no anar de l'aeroport a la feina. És un símil que diem d'intentar deixar els dies de colxó, 24, 48 hores, que ens permeten readaptar-nos a la nostra casa i intentar normalitzar ritmes abans d'aplegar a la feina. En el cas de que apleguem a la feina, intentar que no siga un dilluns, intentar si pot ser que siga un dimarts, un dimecres, de tal manera que el bloc de feina d'aquella setmana pues, dure 2-3 dies. També intentar planificar sempre que es puga les activitats dels primers dies per a que siguin menys demandants, que no siguin tan intenses cognitivament, sinó que puguen ser de planificació o més lleugeres. Tractar de tenir una important exposició a la llum solar, perquè això regularà la melatonina i la melatonina farà que el descans nocturn siga millor. Tindre, això és interessant, tindre una hora fixa de despertar, inclús el cap de setmana. Ajuda més a fixar el cervell una hora fixa de despertar que una hora fixa d'anar a dormir per la nit. Intentar fer exercici físic pel matí de 20 a 30 minuts, també per regular els cicles de cortisol, melatonina i altres proteïnes que ajuden a regular el cervell. I pràcticament una cosa superinteressant seria ja començar a pensar en les següents vacacions, perquè també sabem que la visualització positiva i el pic de benestar que té una tasca no sempre està durant la tasca, moltes voltes està durant la planificació de la tasca. Per tant, pensar en el següent pont o les següents vacances serà superpositiu.
2: Entenc que són uns consells que també es poden aplicar als més petits de la casa, que recordem que en una setmana comencen l'escola. Ja hauríem de començar a anar a dormir abans, no?, i agafar una mica el ritme del que els espera.
0: Totalment, i amb els nens encara és una miqueta més intens, perquè els nens no en comprenen tan bé com els adults l'obligatorietat d'anar a la feina. Ells sí que hi ha que anar centrant-los una mica i posant-los uns dies abans a escriure, a llegir o a fer algunes de les tasques que igual no han fet tant durant l'estiu i que sí que puguem pareixer al que faran el primer dia segon de classe.
1: Està clar que tornar al 100% des del primer dia és molt difícil a la feina i fins i tot crec que no és molt recomanable, no? Però al cap i a la fi hi ha feines que sí que t'exigeixen, no? des del primer moment. No sé si aquesta pressió complica la gestió de tot el que estem parlant i ralenteix d'alguna manera aquesta adaptació.
0: Absolutament. Estaríem pensant, per exemple, els equips d'emergència. Estaríem parlant als metges d'urgències. Uno no pot decidir, oiga, aquí un dia tranquil·lo, no? Això no pot passar. Per exemple, la vostra feina, l'actualitat és l'actualitat i mana sobretot. Per tant, els consells són teòrics i que hi ha que tractar d'agarrar cadascú el que puga i el que millor li vinga, però evidentment no podrem aplicar-los tots.
2: Clar, estava pensant que potser la paraula secreta és rutina, no? Que és el que ens cansa, no? Ens esgota, però també a l'estiu a vegades tenim molta rutina i no sé si també és normal que algunes persones tinguin ganes de tornar a la feina, tornar al seu dia a dia, a la normalitat. Això és entre cometes, normal, doctor.
0: Totalment. Hi ha que pensar que el cervell és un òrgan de rutines. Les rutines li venen molt bé en termes de consum d'energia. És quan el cervell sap exactament què va passar cada hora, treballa molt millor. Però, per altra banda, la rutina pot ser positiva, divertida o pot ser avorrida. No sempre el treball té una rutina divertida. I ahí el que estem canviant és de nou energia cerebral. No? Una rutina més avorrida necessita més energia. Però, per altra banda, tenim les rutines exteriors, els nens, la família, el no estar a la casa, els menjars diferents. Tot això, al final, és un impacte també. Quan ho talles de colp i has de començar a la rutina normal, moltes voltes, i sobretot és que tenim nens, al final de les vacances estem ja pregant que comenci el col·le per a tindre tota la família estructurada en noves rutines, que és quan el funcionem molt millor.
1: Doctor, ens donava la recomanació o el consell de deixar allò uns dies del que podríem anomenar descompressió, no? Un matalàs de dies per anar mentalitzant-nos de la tornada a la feina, però potser hi ha qui pot pensar, no, clar, jo tinc 4 setmanes de vacances i ara he de dedicar 5 dies a readaptar-me a la feina, no? Vull dir, no sé si això pot generar certa frustració i començar el primer dia, doncs això, certament frustrat, no? Per dir, home, és que realment no tinc tots aquests dies hàbils que tinc de vacances.
0: Segurament, igual 5 és massa, però igual 1 o 2. Uh-huh. Al final tots hem fet viatges i hem tornat el diumenge per la nit d'un pont i el dilluns hem estat treballant i sabem en quin estat físic estem el dilluns. Això és innegable. Si es poguera, en un estat ideal, tindríem 1 o 2 dies de matalà.
2: Hi ha qui, per superar aquests síndromes que compliquen aquesta tornada a la feina, pren algun tipus de medicació, ja sigui per descansar millor a les nits o bé per estar més despert durant el dia. No sé si això és recomanable, doctor.
0: Jo crec que sempre... Ahí tindríem 2 consells generals. Un, que siga baix una recomanació mèdica, punt 1, i punt 2, que siga algo estratègic i tàctic de forma transitòria. No, no pot ser algo que canviem vacances per addicció a l'orfidal. Això no, algo no va bé.
2: Clar.
0: Si necessite eixa eina més enllà d'uns dies. Comprenc que és important dormir i que avui pot ser que necessite dormir, ok, perfecte, però pensem i tinguem una miqueta de seny a l'hora de manejar aquestes medicacions.
1: Uh-huh. I d'altra banda també hi tenim les famílies que tenen criatures que viuen al ritme dels horaris dels més petits, no? Que acostumen a llevar-se ben d'hora. Això ajuda a tenir una millor regulació del nostre descans durant les vacances i, per tant, que estiguem més preparats per la tornada a la feina? O el factor criatures fa que arribem més cansats, que necessitem, com es diu, vacances de les vacances?
2: Això ho diem molts, eh?
0: Sí. I tant, les vacances de les vacances. Jo crec que també depèn molt de l'edat de les criatures, però sí que és cert que la major part de les voltes poden... N'hi ha models o tipus de vacacions que realment són esgotadores perquè tractem de donar-los activitat als nans i clar, això té un cost important per als adults. També, per una altra banda contrària, és un reforç extern quan torna la rutina que sí o sí t'has d'adaptar als horaris. No, el bus del col·le passa a l'hora que passa i el col·le comença a l'hora que comença. Clar. Per tant, és una eina externa que, vulguem que no, ajuda a tensionar el nostre cos per a que normalitzi més ràpid. I, lògicament, això genera més malestar.
2: Doctor, per últim, quant temps triga el nostre cervell a deixar enrere aquest jet lag, aquest síndrome postvacacional?
0: La durada normal hauria de ser entre 1 a 2 setmanes màxim. Si dura més o la intensitat de símptomes és super, super intensa, segurament no serà sols un síndrome postvacacional. Serà una altra situació, n'hi haurà un burnout, n'hi haurà una depressió oculta, n'hi haurà situacions de feina que estem tractant d'evitar, però en condicions normals, màxim 2 setmanes, hauria de ser un punt raonable.
2: Però entenc que si arribem a aquesta situació extrema, ens trobem en aquesta situació, a les vacances es nota també, no?, que hi ha algun problema, no se soluciona només agafant vacances, no?
0: Ahí està, depèn de la magnitud que siga, on estiga el problema i la durada que tinga al final. tinc una mala setmana a la feina, pues descanse 2 setmanes i tot s'olvida, vale, això està bé, però si tinc una

0: situació ja prèvia d'un malestar molt gran és que 4 setmanes de vacances, vale, és una bombolla d'oxigen, però realment no resol ningú problema de base.
1: Doncs, doctor Francisco Mira, director mèdic del centre My Brain, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquesta tornada a la feina. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ha sigut un plaer. Gràcies.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per La Ciutat.

0: Doncs una temporada més tenim el plaer de rebre en aquest estudi de ràdio en David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, per saber quines són les principals preocupacions dels barcelonins i barcelonines i, sobretot, com s'aborden aquests problemes a una gran ciutat com la nostra. Síndic, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Com ha provat l'estiu?
1: Bé, provat l'estiu, recuperant forces per enfrontar aquests 5 anys de nou a la sindicatura.
0: És que avui comencem una nova temporada d'aquesta secció i ho fem amb aquesta gran notícia. El síndic va ser reelegit el mes de juliol fins al 2031. Una candidatura que encara no ha començat, no? Comença a l'octubre.
1: A l'octubre. No? Jo vaig ser escollit el 2021 a l'octubre, ara acabaré el mandat a l'octubre del 2026. Ja hem escollit el plenari i haig de prendre possessió a principis d'octubre.
0: I des de l'octubre del 21 que estàs aquí, en aquest programa, eh? S'ha passat superràpid.
1: Ha passat superràpid i ens hem passat molt bé.
0: De seguida expliquem com afrontes aquests 5 anys, però explica'm una mica com ha estat tot aquest procés abans de ser reelegit.
1: Sí, el procés comença en el que hi ha un decret d'alcaldia, que l'alcalde demana a les entitats que proposin candidats. Llavors, les entitats van proposar a 2 candidats, a mi i una altra candidata. A partir d'aquí hi ha una votació popular sobre la ciutadania que pugui votar per el decidim en votar i també que les entitats s'hi puguin sumar. Hi ha un resultat d'aquestes votacions i finalment és el plenari que decideix. I el plenari en el 24 de juliol d'enguany, el que per de 41 regidors va ser una votació en... Només vaig tenir 2 abstencions i 4 abstencions i 2 vots en contra. Per tant, 35 del plenari van decidir que jo seria el nou síndic i renovaria el mandat ara al mes d'octubre.
0: Síndic de ple dret, aquesta nova candidatura. Aquesta nova candidatura, no, aquest nou mandat.
1: Nou mandat, que el que és proposo continuar amb les propostes que es van realitzar el 2021, clar, però incorporar noves propostes.
0: Parlem d'això, de les propostes que tens per aquest nou mandat. Quin és l'objectiu?
1: Una mica la idea també és... Primer, hem de dir, estem a una de les millors ciutats del món.
0: Això queda clar.
1: Hi ha coses a millorar, però no tot és negatiu a la nostra ciutat. I, per tant, hi ha una evolució en quant a la sindicatura, que el 2021 parlàvem del dret a la ciutat, ara hi ha determinats partits polítics que parlen del dret a quedar-se a la ciutat perquè tenim un problema greu d'habitatge. Nosaltres considerem que s'ha de defensar el dret a viure bé a la ciutat. No només és quedar-te a la ciutat, no només és accedir, sinó quedar-te i quedar-te en condicions, gaudir de la ciutat i, sobretot, del benestar a la ciutat. I aquestes són les propostes de millora. Què vol dir defensar el dret a viure bé a la ciutat? Bueno, que no s'expulsi els veïns i les veïnes de les nostres ciutats, que hi hagi habitatge per tothom, que sigui un habitatge accessible i en condicions. No té cap sentit tenir un habitatge que la gent gasti més del 30% del seu sou a aquest habitatge, que la gent jove, la gent gran, la gent amb discapacitat, els menors, es sentin partíceps de la ciutat, que construeixen ciutat, els migrants també construeixen ciutat, que sigui una ciutat respectuosa, que es combati el soroll, que es vetlli per la convivència, que es vetlli per la seguretat, també que l'Ajuntament sigui àgil en la tramitació dels requisits de la ciutadania i, sobretot, això, buscar el benestar en l'àmbit de la ciutat. Pensar la ciutat d'una altra manera i pensar la ciutat en això, no només quedar-se, sinó defensar viure bé en aquesta ciutat.
0: El leitmotiv d'aquesta temporada va una mica per aquí, síndic, aprendre a viure bé a la ciutat, perquè sempre diem que el poble es viu molt bé, i és evident, però la ciutat també, i volem saber com podem aconseguir-ho, així que anirem a aquesta temporada més que mai. Quins són els principals problemes, objectius o les prioritats en aquest inici de mandat?
1: Moltes, de dir, també el que... Com anirem alineats amb això, hem de veure que hem d'aprendre de les coses que s'ha fet bé, és a dir, l'orgull de barri, les lluites ciutadanes, i també hem de veure les coses que s'han fet malament i per poder transformar-les. Nosaltres en aquests moments el que considerem un greu problema és l'habitatge. Tenim un greu problema d'habitatge i sobretot moltes peces que hi ha al voltant de l'habitatge. Nosaltres fem diverses propostes en el sentit de... No només és necessari construir més habitatge, sinó veure que l'habitatge sigui accessible. Ser conscients de que hi ha molts usos no residencials que s'estan produint a la ciutat de Barcelona i hem de recuperar aquests habitatges. També, si s'augmenta el parc d'habitatge públic, també s'ha de gestionar de forma correcta. Per què? Perquè moltes vegades el que veiem és que la gestió d'aquest parc d'habitatge públic és deficient i no s'està fent bé. Per tant, nosaltres creiem que s'haurien d'augmentar aquests recursos. I coses, per exemple, nosaltres en una proposta que portem en el programa és un pla pilot, que és el pla pilot pla zero carrer. És a dir, tenim un problema que és el sensellarisme. Sí. Un problema que, és veritat, Barcelona ha posat recursos econòmics, ha posat recursos habitacionals, però ha augmentat el sensellarisme a la nostra ciutat, a totes les ciutats hem augmentat. Per tant, el que hem de buscar és com no pensar que hem de treballar-ho des de l'emergència, sinó des de la solució. I per tant, nosaltres portem una proposta de veure que hi ha sectors com és el sector de l'Ajuntament, sector municipal, hi ha un sector que són les entitats socials i hi ha un sector que és el sector privat, que moltes vegades treballen en paral·lel i no treballen de forma conjunta. I hem de fer que treballin de forma conjunta. I nosaltres hem portat aquest pla, i un pla que el que pretén és fer combatre l'efecte crida. És a dir, si Barcelona fa bé combatre el sensellarisme, què ens pot passar? Que totes les persones sense llar vinguin cap a Barcelona. Podem provocar un efecte mirall. L'efecte mirall és que Barcelona ho fa bé i, per tant, altres ciutats al voltant de Barcelona també aplicaran aquesta metodologia. I això canvia. Canvia també perquè hem de començar a mirar amb mirada metropolitana. Vosaltres, ara, quan sortireu els dimecres al carrer, no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana. Per què? Perquè les problemàtiques que té Barcelona les té l'Hospitalet, les té Sant Boi, les té Santa Coloma, i hem de començar a treballar de forma conjunta. I, per tant, el que aplicarem, i ja això hi hem convençut a l'Ajuntament de Barcelona i hem convençut a un ajuntament d'una ciutat de l'àrea metropolitana, que de forma paral·lela, a partir del setembre, aplicarem aquest pla pilot per veure com en 18 mesos d'un barri de Barcelona i d'un barri de l'àrea metropolitana, d'una ciutat de l'àrea metropolitana, podem intentar treure tota la gent que hi ha al carrer. I això no implica més recursos econòmics, sinó treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera, sobretot perquè dèiem abans els tres sectors, perquè des de l'àmbit municipal no només ha de ser serveis socials, sinó habitatge també s'ha d'implicar. Des de l'àmbit de les entitats tenen molt valor a aportar, i tenint en compte que moltes entitats no només treballen a Barcelona, sinó treballen a tot el conjunt de Catalunya. I des de l'àmbit de l'economia tenim a Pimec, tenim el Col·legi de l'Advocacia, tenim a la Fundació La Caixa, que el que busquen també és fomentar l'autonomia de les persones. Per tant, com estem abordant ara el tema del sensellarisme, és crear dependències. Nosaltres creiem que s'ha de buscar l'autonomia i s'ha de buscar treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera perquè no és només treure'ls de forma temporal del carrer, sinó consolidar projectes de vida. I aquest és un dels abordatges que volem prendre. També tenim altres reptes, també el repte de la intel·ligència artificial. Bueno, tothom
0: el tenim aquest, eh?
1: Mirem la part positiva de la intel·ligència artificial sense menysvalorar la part negativa. La part positiva és que ens pot ajudar molt en el treball de l'àmbit municipal, en el treball de la sindicatura, en el treball de buscar bones pràctiques, però no deixar de veure que darrere hi ha persones, i darrere hi ha persones que el que han de supervisar és que aquesta intel·ligència artificial s'apliqui de forma correcta per evitar discriminacions, evitar biaixos, i per tant el que hem de veure és que si ja l'Ajuntament de Barcelona l'està aplicant, la sindicatura l'ha d'aplicar, però també ha de vetllar perquè no s'apliqui de forma discriminatòria i perquè no acabi vulnerant drets de les persones, protecció de dades, etcètera, etcètera. Aquest és un dels reptes. Molts altres reptes. Un altre repte és la transparència. La transparència en l'àmbit municipal és fonamental. S'han de publicar les dades de l'Ajuntament, s'han de ser criteris clars, criteris que la gent es pugui conèixer, els concursos públics tenir la capacitat de conèixer com es decideixen aquests concursos públics. Un altre repte que tenim i que volem abordar, en tenim molts, però que volem abordar és el tema, i n'hem parlat aquí alguna vegada, com vam crear una comissió de reparació pel tema dels abusos a les escoles públiques. Bueno, això ho augmentarem en el sentit de que no només serà una comissió de reparació per temes d'abusos en escoles públiques, sinó qualsevol centre municipal. I volem ser referents amb això, de dir, persones que hagin patit discriminacions, vexacions, abusos en centres municipals i sobretot que estiguin prescrites, que puguin venir a la comissió de reparació de la sindicatura per oferir-los algun tipus de suport, acompanyament, etc., a la finalitat de buscar una reparació, perquè judicialment ja no podran buscar-la perquè ha prescrit. Un altre dels reptes que creiem que són molt importants per nosaltres és el tema de les mediacions.

0: vam començar fa 2 anys amb temes de mediacions, en temes d'habitatge, Casa Orsola, Vallcarca... Ara estem amb el bloc Papallona i Sant Agustí, i creiem que com a sindicatura hem fet un pas endavant en temes de mediacions, hem fet al seu moment a la Ronda Sant Antoni, n'hem fet en temes de residències de persones sense llar en toxicomanies, i per tant volem fomentar les mediacions, i per tant la idea és crear una oficina de la mediació dins de la sindicatura. Tot això que implica, també implica que per part de l'Ajuntament de Barcelona es faci més publicitat de què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es faci més difusió, es facin campanyes i també augmentar recursos. Recursos de... tenim el personal que tenim, no volem més diners, però sí que volem més infraestructura per poder abordar tots els reptes que implica aquest defensar el dret a viure bé a la ciutat.
1: Molts reptes que teniu per endavant durant aquests propers 5 anys, i tot plegat sense oblidar-vos dels problemes que tenen els veïns i veïnes dia a dia. Imagino que seguiràs a peu de carrer escoltant a tots els ciutadans i ciutadanes.
0: No hem de perdre mai de vista que el nostre objectiu fonamental és resoldre les queixes de la ciutadania. És a dir, que quan la ciutadania... Nosaltres sempre diem, som una institució de segona instància, la ciutadania es queixa a l'Ajuntament, al districte o a l'àrea, no respon de forma incorrecta, és quan ve a la sindicatura. Per tant, la nostra essència és resoldre les queixes de la ciutadania de tot allò que afecti a l'àmbit municipal. I, per tant, això continuarem treballant i, a part de tot això, anirem coneixent, i no només queixes, perquè moltes vegades el que veiem són inquietuds, preocupacions, i per això fomentarem molt la sindicatura en el territori, que és sindicatura a peu de carrer, sindicatura a prop teu i la sindicatura itinerant. Ens traslladarem un cop al mes als diferents barris de Barcelona a recollir les queixes de la ciutadania.
1: I si teniu qualsevol dubte, també podeu visitar la sindicatura. Recordem com ho poden fer.
0: Sempre ho hem dit, que podeu venir a visitar-nos amb cita prèvia, però sabeu molt ben atesos sense cita prèvia, perquè ja nosaltres ja portàvem amb l'informe del 2025 que el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona és acabar amb la cita prèvia obligatòria. Cita prèvia sí, però no de caràcter obligatori. Ens podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 43-45, tercer pis. Ens podeu trucar al 93-413-2900 o a la nostra pàgina web sindicaturabarcelona.cat. Teniu un enllaç on podeu formular les vostres queixes i les vostres preocupacions.
1: Doncs amb ganes de saber com i de veure i d'explicar com se desenvolupen aquests propers 5 anys. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Un plaer tenir-te aquí una nova temporada.
0: Un plaer per nosaltres i gràcies per donar-nos un espai en el vostre programa.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Estàs escoltant els millors moments de La Ciutat.

0: Ja sabeu que a la ciutat volem estar al dia de les noves tecnologies, però sobretot volem entendre com funcionen i quin és el seu origen. I d'aquesta tasca, doncs, qui s'ocupa és l'Àlex Soto, que és enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Com han anat les vacances?
1: Molt bé, de muntanyes russes.
0: Déu-n'hi-déu. Uf, ja m'ho has explicat quina marejada, tu, eh? Jo ja no tinc
1: ganes. Sí. No, jo sí, pujo, però bueno, sí que és veritat que hi ha cops que estava allà assentat i deia, jo què estic fent aquí?
0: Però bé. De fet, vam explicar, no?, com va ser la primera muntanya russa,
1: sí?
0: No? Te'n recordes?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar-ho, sí, sí, per això, però bueno.
0: Avui no parlem de muntanyes russes.
1: No, s'ha superat per això les vacances.
0: Molt bé, molt bé.
1: S'ha superat.
0: I ja tenim una nova temporada aquí, gràcies.

0: per seguir sent part de la ciutat i explicar-nos com funciona la tecnologia i com es va originar en alguns casos. De què ens parles avui?
1: Sí, avui he portat aquesta cançó, perquè aquesta cançó és del 2026, val? És Repeat It, es diu la cançó, de Martin Garrix i Ed Sheeran.
0: Sí.
1: Val? I com que és una investigació que s'ha fet aquest any, doncs per això he posat aquesta cançó. Val? Simplement dir una forta abraçada a l'Anita, que va ser qui em va fer descobrir Martin Garrix.
0: Ah, mira.
1: Que és que és un artista molt solidari, perquè ell té molt clar que ell el que ha de fer és ser el portador de la cançó, però no ser l'estrella de la cançó, no? I m'agrada molt que aquesta cançó, a més, té una curiositat que en el drop, que és això, quan et ve el subidón, perquè ens entenguem, sí, diuen rewind, repeat it, que és a tir enrere i repeteix. I és el que fa la cançó constantment. Llavors, és allò de cançó i música, sí, van lligats, no? Però bé, començarem a parlar una mica d'això, de la investigació aquesta que s'ha fet, que és la vacuna sobre el melanoma.
0: Sí,
1: que realment serà parlat, exacte, jo crec, vull dir, que tenen resultats molt, molt prometedors. I aquí el tema és que ha sigut gràcies a la intel·ligència artificial. I avui que tothom està aquí en mode apocalipsis, no?, de la intel·ligència artificial, què tal? Bé, doncs la IA també ens pot donar bones notícies, no?
0: I tant.
1: Pensem per això que hi ha científics com José Ignacio Latorre que diu que estem en un moment de singularitat en la història de la humanitat. Què vol dir això? Vol dir que estem en un moment en què crec que el viurem on l'espècie humana serà superada.
0: Ostres.
1: I clar, això, jo entenc que això fa por, eh? Però...
0: Home, això fa una mica de por, o molta, però la por no deixa de ser una reacció davant del que ens és desconegut, amb la qual cosa jo crec que si ho expliquem i ho entenem, doncs potser aquesta por marxa, així que va.
1: Així,
0: expliquem,
1: vinga,
0: com s'ha gestat tot plegat.
1: Això mateix. Primer de tot, dius que utilitzaré un llenguatge molt planer. Vull dir que si hi ha cap metge, sí, que hi ha algun metge que ens està escoltant, que no m'esperin a la porta de la ràdio.
0: No, està bé que ho expliquem, perquè els metges en saben molt i a vegades ho expliquen d'una manera doncs, que nosaltres, la resta dels mortals, no ho entenem, així que ja està bé. Que ens perdonin els metges, no utilitzar les paraules, un vocabulari tècnic, però sí que ho entendrem tot, que és el que ens
1: mateix
0: interessa.
1: Això mateix. Llavors, la intel·ligència artificial no ha descobert la vacuna, sinó que l'ha fet més efectiva i personalitzable.
0: Vale.
1: Llavors, què passa amb el càncer? No? Bé, ja tots sabem que tenim el sistema immunològic.
0: Que és els glòbuls blancs, no?
1: Això mateix, que és el nostre exèrcit, no? Okay. Llavors, nosaltres suposem que el nostre exèrcit va amb uniformes blaus.
0: Vale.
1: I els enemics van amb uniformes vermells. I tu et diuen, els vermells són plens, l'has d'atacar.
0: Vale.
1: Doncs tu vas i ataques els vermells. Si a més a més et diuen, ei, que els grocs també són dolents, doncs tu ataques els grocs també, aquí
0: sí, sí.
1: No passa res més. Què passa amb les cèl·lules cancerígenes? I és que fan una altra cosa, i és, som de l'equip vermell, és a dir, som dels dolents,
0: sí,
1: però t'hem robat l'uniforme blau. Llavors me'l poso, però què passa? Que jo no vull que el meu equip de l'equip vermell m'ataquin a mi, perquè jo soy de los suyos, no?
0: Ah. Diuen.
1: Llavors es posen una petita diferència, potser una petita línia en l'uniforme, potser hi ha un pegat, no?,
0: sí,
1: que es queda per allà l'uniforme, no? Llavors fan aquestes cosetes. Llavors això és important que ens quedem amb aquest concepte, val? De que són com cèl·lules normals, però amb una petita, molt petita diferència, que què passa? Que les cèl·lules de l'exèrcit blau no es reconeixen i es creuen que són col·legues. I per tant, clar, no les ataquen. Què passa amb un melanoma? Doncs és exactament això, que el sistema immunitari no és capaç d'identificar aquestes cèl·lules. Llavors, quan ja tens, diríem, símptomes de, no?, que tens un melanoma, el que es fa és supera. Problema és que poden quedar cèl·lules que no podem veure quan les has operat i es tornen a reproduir. I llavors es repeteix el procés.
0: És això que a vegades es diu, no?, que s'ha arribat massa tard, potser, que si s'hagués arribat una mica abans s'hagués pogut solucionar el problema. Escolta, com s'està solucionant tot plegat ara?
1: Exacte. El que es fa ara, avui en dia, que és, tu fan la biòpsia, analitzen totes les cèl·lules que tenen, no?, i diuen, ostres, doncs sí, mira, és un melanoma, i a més, som capaços de veure una mica això, quin pegat porten, si porten una línia, si porten un pegat, som capaços de veure, ei, vigila, perquè l'uniforme té aquestes diferències, que no és una cèl·lula normal, té aquesta diferència aquí, aquesta diferència allà, que hem d'estar al tanto, no? Llavors, què passa? Estaria molt bé si nosaltres poguéssim entrenar el nostre exèrcit a dir-li, vigila, perquè aquests que porten l'uniforme blau, si veus que porten aquesta línia groga aquí, no són dels nostres, són dolents, i els heu d'atacar.
0: i entenc que aquí és on ha entrat la intel·ligència artificial, no?
1: Exacte, perquè el problema que hi ha és que hi ha moltes... O sigui, l'exèrcit aquest que agafa l'uniforme blau pot posar moltes diferències, val? I no vol dir que... O sigui, tu pots dir, mira, si porta la línia groga és dolent, ah, doncs no porta la línia groga, no és dolent. No, sí, pot ser dolent perquè potser porta una línia negra. No, llavors, clar, hi ha moltíssims atributs que fan, no?, que aquella cèl·lula realment vegis que s'està passant per una altra. No? Llavors, n'hi ha tantes que costa moltíssim que una persona humana pugui saber totes quines són i, segons les nostres característiques com a persones, saber si podríem detectar-ho i atacar-ho. No? Llavors, això que per un humà és molt difícil perquè són moltíssimes dades, però una IA és molt fàcil. Tu simplement has de fer la biòpsia, li passem aquesta IA i la IA diu, ah, amb tots aquests paràmetres que m'estàs dient, amb tots aquests, no, diem, totes aquestes diferències en l'uniforme, jo sé que puc dir, ei, aquests són els dolents i, a més, els has de poder atacar d'aquesta forma. I aquesta és la gràcia, que mentre que ara diem, tens un melanoma d'aquest tipus i anem a provar amb aquesta medicina, la IA ens pot dir aquesta, per tu com a persona i tu pel tipus de càncer que tens, l'hauries d'atacar d'aquesta forma.
0: Que és la gràcia de la medicina, eh? Aquesta personalització. Escolta, ja podem identificar aquestes cèl·lules dolentes, malignes, i ara com entrenem les nostres cèl·lules perquè les ataquin?
1: Clar, aquí ve un vell amic nostre, que són les vacunes ARNm, que això sona del Covid.
0: Sí.
1: Segur que el Covid, això... Aquestes són els que ens solucionaran aquest problema. Perquè ara pensem un altre cop amb l'exemple aquest dels exèrcits. Si tu tens un exèrcit i els hi vols dir que sapigueu que hi ha uns que s'estan passant per nosaltres però que no són dels nostres, què faries? Enviaries un PowerPoint amb tot de fotos, no? I diries, mireu això, això, això, això. O sigui, entrenaries el teu exèrcit.
0: Us heu de fixar en això, no?
1: No? Heu de fixar en això. Molt bé. Doncs això és exactament el que fa la vacuna ARN missatgera, no? Que és, codifiquem aquest PowerPoint dintre de la vacuna, t'injectem la vacuna i què fa aquesta vacuna? Li passa el PowerPoint a tots els linfòcits T i B per aprendre a identificar aquestes cèl·lules cancerígenes i també aprenen a com lluitar-les. No? Per tant, el que podem veure és que ara el que estem fent és dir-li en el teu cos, o l'estàs ensenyant en el teu cos a dir-li atenció amb aquestes cèl·lules que semblen que són de les nostres i no ho són i, per tant, elimina-les.
0: I això com canvia la medicina, Àlex?
1: Clar, això, fixem-nos que el que estem anant cap a una personalització de la medicina. És a dir, ara mateix, és el que comentava, no? De que no nosaltres ens detecten, en el cas algú li detecten un melanoma, li posaran un tractament més o menys genèric. En aquest cas no, en aquest cas és, jo t'extrec el teu melanoma, les teves dades del teu cos, les poso juntes, les passo a una IA, la IA em diu aquí, aquest detall, aquest detall, aquest detall, és amb el que s'ha de fixar el teu cos, perquè el teu cos és diferent que el del veí, no? Fixa't en això, ho posem dintre a una vacuna personalitzada per tu, que només serveix per tu, te la injectem i llavors, clar, com tot, l'èxit no és que estigui assegurat, però ja podem veure que és una millora molt, molt gran. I a més,
0: sí?
1: I a més, podrem agafar i dir, ha funcionat? No. Doncs podem realimentar la IA perquè aprengui encara més, no?
0: Més dades a la IA.
1: Exacte.
0: La pregunta del milió, Àlex, sabem si això servirà també per d'altres tipus de càncer?
1: A dia d'avui, no. Es veu que s'han provat per altres tipus de càncer i no ha funcionat, per altres s'està investigant, però jo vull ser positiu. Perquè al final, la realitat és que qui ens investigarà com càncer? No serem nosaltres. El dia que tinguem IAs generals, IAs superintel·ligents, ja no ens haurem de preocupar d'estudiar-ho. Ja ho faran elles per nosaltres. Molt més ràpid i treballant 24 hores.
0: Imagina't.
1: Per tant, no ens haurem de preocupar. És a dir, ara mateix sí, però en un futur, jo crec que no massa llunyà, començarem a veure els fruits aquests de IAs fent investigació i, a més, molt útil. No? I si ens fixem, aquí és el que m'agradaria dir al final, és que això, la investigació de... O sigui, que les IAs investiguin, també serà economia. Llavors, quan es posen...

0: lleis que posen barreres a on poder crear aquests centres de dades per poder fer funcionar les IAs, el que estem fent és empobrir el país a llarg plaç.
1: Doncs esperem que quan arribi aquest moment es pensi en la gent i no es posin aquestes barreres per poder accedir a aquesta tecnologia. Ens hem quedat més tranquils, Àlex, perquè així demostrem que la intel·ligència artificial també té la seva part positiva i que pot ser molt positiva si la fem servir.
0: Exacte, també pot ser, i tant.
1: Àlex Soto, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres. Una abraçada.
0: Moltes gràcies, un plaer.
2: Escolta a la ciutat, amb Míriam Franc, tota l'actualitat de Barcelona. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, de zero a l'infinit, amb David Cervelló.

Molt bon dia i benvinguts a De Zero a l'Infinit, un nou espai de divulgació científica i tecnològica aquí, a Onda Zero, Catalunya. Durant aquesta hora parlarem de ciència, d'investigació, de tecnologia i probablement de moltes més coses de les que us imagineu. Perquè parlar de ciència no significa parlar només de laboratoris, fórmules impossibles, bates blanques o persones observant alguna cosa a través d'un microscopi. La ciència és present des del moment en què sona el despertador fins que ens tornem a tancar els ulls al final del dia. És el telèfon que consultem només llevar-nos, a la predicció meteorològica, al cafè que ens ajuda a començar la jornada. Els medicaments, els aliments, els mitjans de transport, les pantalles, els sistemes de comunicació i fins i tot a la manera com dormim. La investigació científica i el desenvolupament tecnològic han transformat la nostra esperança de vida, la manera de treballar, de relacionar-nos i d'entendre el món. Però la ciència no només modifica els objectes que utilitzem, també transforma les nostres idees, les nostres pors, les nostres esperances i el nostre imaginari col·lectiu. I si no fem una prova? Imaginem que sortim al carrer, aturem unes quantes persones i els preguntem: escolti, vostè què sap de física quàntica? Probablement moltes ens respondran que no n'entenen un borrall. Potser ens diran que els sona, però que sembla una cosa que és molt complicada i possiblement altres persones surtin fugint com a pollo sin cabeza, eh? No fos cas que la següent pregunta els hi demanéssim que haguessin de resoldre una equació o alguna cosa encara més complexa. Però si els parlem del gat de Schrödinger, segurament moltes d'aquestes persones, fins i tot les que fugien, esperi, que d'això sí que em sona, sabrien de què estem parlant. O com a mínim, haurien sentit alguna vegada aquella història d'un gat que estava viu i mort alhora. Com passa amb molta gent que van al transport públic a certes hores, eh? Que dius, aquesta persona no acabo de saber jo, saps? Sí, deixances. Però bé, què era realment el gat de Schrödinger? Doncs fixeu-vos. L'any 1935, el físic austríac Erwin Schrödinger va imaginar un experiment. Imaginar, eh? Aquí cap gat va prendre mal en aquesta història. És experiment mental, eh? No es va tancar cap gat dins una caixa. Schrödinger ens proposava imaginar una caixa completament tancada. A dins hi havia un gat, una petita quantitat de material radioactiu, un detector i un mecanisme connectat a un recipient amb verí. Si l'àtom radioactiu es desintegrava, el detector activava el mecanisme i el recipient es trencava i el gat moria. Si l'àtom no es desintegrava, el mecanisme no s'activava i el gat estava viu.

0: continuava viu. Bé, si el treien de la caixa li donaven menjar, perquè si no, ja m'enteneu, no? El problema era que, segons una determinada interpretació de la física quàntica, mentre no obríssim la caixa i féssim una observació, l'àtom es trobaria en una superposició d'estats, desintegrat i no desintegrat. I com que la vida del gat depenia d'aquell àtom, hauríem de considerar que el gat estava al mateix temps viu i mort. Només quan obríssim la caixa trobaríem un resultat concret. Schrödinger va plantejar aquesta situació precisament per mostrar fins a quin punt resultava estrany aplicar al món quotidià allò que la teoria quàntica descrivia en el món microscòpic. Avui, però, el seu gat ha escapat de la caixa, ha abandonat els llibres de física i s'ha instal·lat en el nostre imaginari col·lectiu i en el nostre llenguatge. Parlem del gat de Schrödinger quan una reunió sembla alhora confirmada i cancel·lada, perquè ningú no ens diu res, i estem allà esperant que no sabem. Quan un paquet que havia d'arribar avui pot ser que estigui en repartiment o que continuï el magatzem. Bé, això encara és més complex perquè a vegades estàs a casa i et diuen que no t'han trobat, i aquí és quan comences a fer-te's més preguntes, però bueno, no seràs el del sexto sentido, saps què vull dir? Bueno, quan no sabem si un projecte està aprovat o no, també ens sentim una mica com aquest gat, no? O quan alguns diu que una cosa està passant i no està passant al mateix temps. Evidentment, no estem aplicant amb precisió les lleis de la mecànica quàntica. Ho utilitzem com una metàfora. Però això demostra fins a quin punt una idea científica pot travessar les parets dels laboratoris i formar part de la cultura popular. I aquest serà precisament l'esperit del programa. Volem obrir caixes, descobrir què hi ha darrere de les idees científiques que han canviat la història. Conèixer els homes i les dones que van dedicar la seva vida a investigar, experimentar, equivocar-se i tornar-ho a provar. Volem parlar dels grans descobriments, però també de les preguntes que encara no tenen resposta. Parlarem de l'univers i del nostre cervell, de medicina, intel·ligència artificial, matemàtiques, biologia, física, tecnologia i exploració espacial. També buscarem la ciència en el cinema, en la literatura, en les notícies i en els petits gestos de cada dia. Perquè entendre la ciència és entendre millor el món que ens envolta, però també és entendre com pensem, com decidim, com ens relacionem i com ens imaginem el futur. En definitiva, aquest programa us ajudarà a comprendre una mica millor la ciència, la tecnologia i potser moltes coses sobre vosaltres mateixos. I ho farem de zero a l'infinit.
1: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.

0: Estem vivint una autèntica revolució en tot el que suposa la intel·ligència artificial i en com ens pot ajudar a tots els nivells i a totes les edats. Quan parlem de l'alumnat, quan parlem de la gent jove, i que, clar, a diferència del que passava en les nostres generacions, doncs que ja han entès que la IA els pot ajudar, que repeteixo el concepte, ajudar, que no substituir a l'hora de fer doncs els deures, els treballs, etc. Hi ha un aspecte molt important, i és que, si ja no podem negar, doncs que faran servir la IA, la intel·ligència artificial generativa, per obtenir aquests treballs, aquests apunts, un dels problemes que sembla més evident és el fet de si verifiquen, si comproven que això que els ha generat la IA és encertat o no. I per això hem volgut parlar amb el professor d'Economia i Empresa de la UOC, en Ramon Puig, que ha fet aquest estudi, un estudi d'investigació sobre més de 3.000 alumnes, que, entre d'altres coses, Ramon, ens explicaven que el percentatge d'alumnes que no verificaven si allò que els hi ha generat la IA és correcte o no, és impressionant, no?
1: És impressionant el resultat que ens ha donat. Permet-me recordar que l'estudi està fet a alumnes d'entre 14 i 18 anys.
0: Perfecte.
1: Per tant, no són alumnes universitaris, és el primer estudi d'aquest nivell. Uh-huh. I ens ha donat una fotografia que precisament va anar al sentit que tu indiques. Que la intel·ligència artificial és quelcom que ha arribat i ja està a les aules,

0: això és una evidència. Mm. El 85% de l'alumnat diu que el fa servir cada setmana, no? Mm. Però, en canvi, quan es tracta i se'ls pregunta amb diferents preguntes què és el que fan i si verifiquen, aquí és on ens hem trobat la gran sorpresa. Cada vegada es verifica menys.
1: Això és el que crec que és més important, això perquè crec, Ramon, que els que ja tenim una edat som desconfiats de mena, saps? Que vull dir, de dir, escolta, vols dir que això està tan ben fet? No, això no ho pot fer. I ni que sigui per això, tenim més tendència a revisar, no? I a dir, escolta, deixa'm-ho rellegir, això, no? Com vols que enviï aquest correu sense haver-me rellegit una mica, no? I això potser el jovent, Ramon, no ho té tan present, oi?
0: Gens. L'enquesta mostra que els joves, quan fan servir la intel·ligència artificial, és per solventar-los un problema que tenen, clar, una tasca.
1: Clar, clar.
0: I en aquest moment verifica si aquesta tasca els hi ha donat algun profit. Realment és el gran problema que ens enfrontarem els docents en els propers mesos.
1: Això és terrible perquè, clar, si alguna cosa bona té el fet de que, doncs mira, poso cometes, eh? Algú els hi faci els deures, no? Com si diguéssim, poso cometes, aquest algú, doncs, les IES, seria que, en lloc de frustrar-se, anem a dir, davant d'un problema que no saben resoldre, problema del que sigui, doncs, si han posat un mínim interès, si han posat un mínimes ganes, i a mi, per exemple, em frustrava quan jo era molt petit, no? Pues no tenia prou apunts, o, clar, era totalment diferent. I fins que no tornaves a classe, doncs no ho entenies, no?, quan explicaven allò que no havies fet bé. Doncs, clar, el fet de que ja t'ho corregeixin, com si diguéssim, no?, i que, per tant, doncs et diguin, mira, que les bones IAs generatives, tu els hi poses com, per exemple, mecanisme, com tu faries l'exercici o com plantejaries, i fins i tot et pot corregir una mica. Això és un avantatge fantàstic, és una eina fantàstica, Ramon. El problema és el que tu dius, no?, si ja és perquè m'ho faci, i no faig aquest procés de rellegir-m'ho, de comprendre-ho, d'aprendre, no?, amb això.
0: Sí, sí, totalment d'acord. A veure, de fet, una de les coses, una de les frases que a mi m'encanta, que m'ha extret aquest estudi, és que cada vegada els nostres alumnes saben més que demanar a la IA, però encara no saben com discutir-li una resposta a la IA. I aquí és on ens trobem amb el problema. Abans corregíem el resultat, però és que el resultat ara és fantàstic. Fins i tot et poso una altra cosa que per mi és també molt important. Tinc fa 10 anys ens preocupava que els nostres alumnes busquessin les respostes a Google. Diu, el problema d'avui ja és més subtil. Ja no busquen respostes, les reben totalment acabades.
1: Clar. Clar. És a dir, no van a buscar una font d'informació, sinó volen ja el resultat, no? I això ho canvia totalment, perquè al final, dins d'una recerca de fons, hi ha un procés d'adaptació a allò que realment t'estaven preguntant, no? Que canviava una mica l'enunciat, perquè en lloc de no sé què era, no sé quantos. Per tant, ja hi havia com a mínim un procés de transformació, no? Aquí és que ni això, és que ja t'ho deixa totalment engestit. Quasi l'únic que hem de vigilar és no copiar allò que diu, si no t'ha gustat la resposta, hago una diferente, no?
0: Sí, és molt habitual encara, això, eh?
1: Encara els enganxem per aquí, una mica.
0: Sí, sí. No, això és veritat, perquè ens podem trobar alumnes que hagin presentat una tasca excel·lent, però, en canvi, no hagin après res.
1: Clar, això és, aquí està el tema, perquè és no entendre, fins i tot, sempre ser docent ha tingut aquesta dificultat, no?, de que no ets l'enemic, sinó que ets algú que vol que aprenguis i que, per tant, doncs, et fiques reptes, no?, que s'han d'entendre així. Però, clar, un no fica exercicis, problemes o enunciats amb ganes d'això, sinó perquè aprenguin, no?, perquè pugui ser un camí que de dificultat, i en la dificultat està l'aprenentatge, no? Quants cops es diuen, no, dels professionals de la psicologia, que el fet de que una tasca, doncs, et costi, fa que això entri més dins del teu, interioritzes molt millor aquell aprenentatge que has fet, no? Quan el teu esforç s'ha limitat a fer el que ara en diuen un prompt, doncs dius, a veure, és que a mi fins i tot m'arriba a sorprendre el fet de que es plantegin, Ramon, fins i tot veus llibres o publicacions de com fer un bon prompt, no?
0: Sí.
1: I jo dic, a veure un moment, si a on estem arribant, al final què és el que volem saber fer bé? Prompts o coneixements? És apassionant i desesperant al mateix temps, Ramon, que sí?
0: Aquí el nostre estudi mostra una cosa que va amb aquesta

0: línia, que és el fet que ja s'està creant una nova bretxa a l'educació, que és la bretxa que existeix entre l'ús que se'n fa intensiu i la verificació i aprenentatge que s'aconsegueix a través de la IA, sobretot l'ús i verificació. Aquí hi ha una bretxa pràcticament molt important, i que aquesta bretxa fins i tot s'enxampla des de l'ESO fins a batxillerat, i cada vegada és més gran. I llavors aquí és on, ara ja parlo com a professor, és quan ja tenim un encàrrec. Jo crec que els professors també ens hem de posar a pensar aquí. És que el professor hem de ser els acompanyants dels nostres alumnes en aquest món en què la IA ja està present. I no hem de posar tant la mirada en el producte final, sinó en el procés.
1: Totalment.
0: I aquí la importància de fer-nos, d'ajudar l'alumne, sobretot a fer-se bones preguntes. No? La curiositat fins i tot científica. No?
1: Sí, sí.
0: Ser curiós, preguntar-se i llavors trobar respostes. I una resposta que et porti una altra pregunta. I jo crec que aquest és el gran canvi que hi haurà a la docència. És fer que els professors ja no siguem font de coneixement, sinó acompanyants en aquest procés d'aprenentatge, no?
1: Motivadors en el bon sentit, no motivadors en plan de dir que bé que ho fas tot, no? Que a vegades és el que et fa la IES, no? Sinó de, clar, per això, sinó d'encrescadors, no? Podríem dir, de que t'estimuli a recercar. La informació està allà, l'hem de saber buscar i hem de presentar, no? Què és el que portes que no sabien que existien, no? I que a partir d'aquí vagin fent. Per tant, si ho entenc bé, no seria tant, Ramon, seguir aquesta línia. Potser el que ha de canviar és el procés d'avaluació, no? És a dir, o què s'avalua, no? Que abans érem més resultadistes i ara potser ha de ser més de l'interès i les inquietuds de l'alumnat, no?
0: Totalment d'acord, perquè aquí una de les coses que ens mostra l'estudi és que tenim un risc molt important, i aquest és una cosa que hi hem de prestar molta atenció a tota la comunitat educativa, que és que la intel·ligència artificial agafi un paper de substitució d'aquelles tasques que tots creiem que són essencials per la formació humana, que és el reflexionar, que és el fer preguntes, que és el pensar. En el moment, és que sembla molt obvi, no? Però quan les persones deixin de pensar, automàticament perdrem una gran part de la nostra vàlua com a humans, no? I aquí és on, aquest és el risc que hem detectat amb aquest estudi. Compte que els nostres joves hi ha el risc de que deixin de pensar, deixin de contrastar, deixin de parlar uns amb els altres, deixin de desconfiar, deixin de fer feines de contrast. Personalment, com a professor, em preocupa moltíssim el resultat aquest que hem observat.
1: Fins i tot al punt de despreocupar-se, no? Perquè quan tu saps que has d'entregar un exercici, que has de, jo què sé, doncs, que has d'estudiar per tal dia, qualsevol cosa d'aquestes, tens ni que sigui activat, no? Allò de dir, ostres, això ho hem de solucionar, eh? Si tinc ganes de jugar a aquest videojoc o tinc ganes de sortir amb els meus amics, però tinc allò de que ho he de fer. Clar, si tu et despreocupes, perquè saps que en 2 minuts li preguntaràs a la IA i t'ho farà, vamos, de fàbula, ja com aquest d'això de deixar-ho per l'últim moment encara es pot agreujar més, oi que sí?
0: Sí, totalment d'acord. Però aquí és on hem de canviar la forma de fer les coses al professorat, també.
1: Clar, clar.
0: Si en comptes d'avaluar el producte final,
1: sí.
0: El que hem de fer és avaluar altres coses. Per exemple, jo com a professor, cada vegada estic preguntant més a l'alumne, de dir, vale, molt bé, ja tinc aquí el teu treball, el que tu havies de fer, d'economia, una reflexió, el que sigui. Ara explica-me-la.
1: Clar, totalment.
0: I és aquí on jo comprovo si realment l'alumne ha après alguna cosa o ha consolidat els coneixements que havien treballat, no?
1: Totalment.
0: Que clar, aquesta és una... haurem de canviar la forma de fer. També un altre dels aspectes importants, jo també estic intentant portar-lo a terme, el que passa que aquí tenim un problema de temps i de recursos, que és anar a avaluar tot el procés. És a dir, des que tu li fas l'encàrrec fins que et presenta, què ha passat per aquí al mig, no? Què has fet? Sense prohibir l'ús de la intel·ligència artificial, eh? Jo sóc contrari a la prohibició.
1: Estic d'acord.
0: Crec que és una eina que ha arribat i que l'hem d'aprendre a fer servir bé. Però sí que hem de dir, escolta, primer de tot, reconeix que l'has fet servir. És a dir, no tinguis por a reconèixer-ho. Quan tu la reconeguis, digue'm com l'has fet servir i com t'ha ajudat. No quina feina t'ha fet, sinó com t'ha ajudat a tu a fer la feina. I per mi, els resultats que estic començant a veure, per mi són espectaculars. Fan que l'alumne, primer, no tingui la por a fer-la servir i a dir que l'està fent servir. I segon, que ha de desenvolupar la capacitat i l'habilitat d'explicar.

0: justificar-t'ho, de justificar-ho. Mm. I crec que això també ens fa bons, eh?
1: Aquí no hi ha volta enrere. En tot cas, ja veurem com, on acabem, però no hi ha volta enrere i, per tant, quan abans ens hi posem...

0: quan anaves a entrar al directe i li treia el paper, diu, explícamelo. I clar, era totalment cert, perquè tu només que... Clar, no et sortiria tan perfecte com quan ho redactaves, d'acord? Però si tu has redactat la notícia, ets capaç d'explicar què deia la notícia. No tindràs totes les dades, però sí sabràs el que és, no? I això era una mostra de poder dir, no, no, el més important per poder, en aquest cas, comunicar, és saber què estàs comunicant, no? Doncs aquí la importància d'això que ens deies, que era absolutament clar, no? De dir, escolta, val, ja m'has presentat aquest treball, ara explica-m'ho. Doncs aquí sempre estarem, Ramon, perquè ens pugueu explicar moltes de les coses i que pugueu seguir investigant, perquè és una cosa molt necessària i que en puguem saber i entre tots fer el que volem, que és que el jovent creixi sent experts en mil i una coses, però és important que hi hagi aquest procés d'aprenentatge, que és el que els farà especials i únic, que és el que volem sempre de tots els alumnes. Ramon Puig, moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.

Imaginem un futur en què, només néixer, una anàlisi de sang pot determinar quina serà la nostra esperança de vida, quines malalties patirem i fins on podrem arribar professionalment. Un futur en què una empresa no necessita fer-nos una entrevista de feina. Només necessita, un pèl, una pestanya, un cabell, una gota d'orina, per decidir si som aptes per ocupar el lloc que estan oferint. Aquest és el món de Gattaca, la pel·lícula escrita i dirigida per Andrew Niccol i estrenada l'any 1997, que està considerada com una obra de mítica de la ciència-ficció, que tres dècades després continua plantejant preguntes extraordinàriament actuals. Gattaca ens trasllada a un futur no gaire llunyà, cada cop més proper, en què la selecció genètica s'ha convertit en una pràctica habitual. Els pares poden triar entre diversos embrions aquell que presenta les millors característiques genètiques i reduir així la probabilitat que els seus fills pateixin determinades malalties. La societat ha quedat dividida en dues grans categories. D'una banda hi ha els anomenats vàlids, persones seleccionades genèticament i considerades preparades per ocupar els millors llocs de treball, i de l'altra els no vàlids,

0: nascuts de manera natural i condemnats a viure sota la sospita permanent de les seves possibles imperfeccions. La discriminació genètica està oficialment prohibida, però a l'hora de la veritat, tothom l'està practicant. El protagonista és Vincent Freeman, interpretat per Ethan Hawke. En Vincent va ser concebut de manera natural, allò d'arriscar-se per amor, no? A l'antiga usança, que dirien. Només néixer, els metges calculen que té una elevada probabilitat de desenvolupar problemes cardíacs. La seva esperança de vida queda reduïda, sobre el paper, a poc més de 30 anys. Per al sistema, Vincent no és una persona amb somnis, capacitats o voluntat. És un conjunt de probabilitats. Però ell té una obsessió: viatjar a l'espai. Per aconseguir-ho, Vincent assumeix la identitat genètica de Jerome Eugene Morrow, interpretat per Jude Law. Jerome posseix el perfil genètic perfecte que la societat espera, però ha quedat paraplègic. A partir d'aquell moment, Vincent utilitza mostres de la seva sang, orina, cabells i pell per superar tots els controls de Gattaca i poder identificar-se com si fos ell. Cada matí ha d'eliminar qualsevol rastre del seu propi cos. Una pestanya, una cèl·lula de pell, una gota de suor podrien determinar qui és realment ell. A Gattaca la identitat ja no es troba en el nom, en els records o en la personalitat. La identitat es troba a l'ADN. Fins i tot el títol de la pel·lícula està format amb les inicials de les quatre bases del nostre material genètic: guanina, adenina, timina i citosina. Enmig d'aquest món apareix Irene Cassini, interpretada per Uma Thurman. Irene ha estat seleccionada genèticament i pertany al grup dels vàlids. Aparentment, forma part de l'elit, però també viu empresonada per les prediccions del seu cos. El seu perfil indica que té un problema cardíac i que mai no podrà participar en una missió espacial. Encara que la societat la consideri superior a Vincent, ella també se sent defectuosa, limitada i definida per aquesta probabilitat. En una de les escenes més humanes de la pel·lícula, Irene reconeix davant Vincent que el seu cor no és perfecte i que aquesta imperfecció l'impedirà viatjar a l'espai. Espera que, després de descobrir-ho, ell deixi de voler veure-la, com està amb una persona imperfecta, però Vincent decideix continuar amb ella, perquè ell sap millor que ningú que una persona és molt més que un conjunt de probabilitats.
1: Parece que eres lo que dicen que eres y más.
2: ¿Qué me dices de ti, Irene? Estás diseñada como nosotros.
1: Como vosotros no es muy exacto. Inaceptable probabilidad de fallo cardíaco. Creo que eso es lo que dice el manual. El único viaje espacial que haré será girar alrededor del Sol desde este planeta.
2: Pues si tienes algún defecto, desde aquí no puedo apreciarlo.
1: Si no me crees, toma, cógelo. Si sigues interesado, avísame.
2: Lo siento, se lo he llevado el viento.
0: Aquesta escena resumeix una de les grans preguntes de Gattaca. Què entenem per la perfecció? Jerome havia estat dissenyat per ser el millor, però viu turmentat perquè només va aconseguir una medalla de plata. Irene forma part dels vàlids, però ha renunciat al seu somni perquè un informe li ha dit que el seu cor no podrà resistir un viatge espacial. Vincent, en canvi, és considerat inferior, però és l'únic que continua avançant, que continua lluitant, que continua tenint objectius, que intenta desafiar la lògica, fins i tot. La pel·lícula no nega la importància de la genètica. Els gens influeixen en el nostre organisme i poden augmentar la probabilitat de patir determinades malalties. El que qüestiona és el determinisme genètic, la idea que l'ADN explica completament què som i determina de manera inevitable tot allò que podem arribar a fer o ser. Conèixer una predisposició no és el mateix que conèixer el futur, i sinó que li diguin els partits de futbol, que tenen un 90% de guanyar no sé qui i després acaben perdent. Tenir una probabilitat de desenvolupar una malaltia no significa necessàriament que aquesta malaltia aparegui. També intervenen l'ambient, els hàbits, les experiències i molts altres factors. El problema de Gattaca no és la ciència. El problema és convertir la informació científica en una sentència social.

Aquesta lluita contra el destí, aparentment escrit en els gens, ens representa especialment en la relació entre Vincent i el seu germà Anton. Anton va ser seleccionat genèticament. Des de petits, els dos germans competeixen nedant mar endins i la prova consisteix en allunyar-se de la costa fins que un dels dos diu «Hasta aquí hemos llegado». Vincent, el germà considerat feble, acostumava a perdre. Però un dia aconsegueix guanyar a Anton. Anys després, els germans tornen a desafiar-se. Neden de nit enmig d'un mar fosc i agitat. Anton no pot entendre com Vincent, amb tots els seus suposats defectes, continua avançant mentre ell comença a quedar-se enrere. I és aleshores quan Vincent li explica el seu gran secret. No guanya perquè sigui més fort. Guanya perquè no es guarda res. Ho dona tot.

0: consigues. ¿Cómo has podido conseguirlo? ¡Debemos volver!
1: ¡No, sigamos! ¡Estamos más cerca del otro lado!
0: ¿Qué otro lado? ¿Quieres que nos ahoguemos?
1: ¿Quieres saber cómo lo conseguí? ¡Así es como lo conseguí! ¡Jamás me reservé nada para la vuelta!
2: La frase és poderosa perquè explica tota la vida del protagonista. Vincent viu en una societat que li recorda constantment que fracassarà. Sap que el poden descobrir en qualsevol moment i que perseguir el seu somni comporta un risc enorme. Però avança sense guardar-se res, perquè tornar enrere significa acceptar la identitat que els altres han construït per ell. Gattaca no ens diu que la força de voluntat ho pugui solucionar tot, allò de si quieres puedes, eh? Tampoc que haguem d'ignorar les limitacions del nostre cos o els coneixements de la medicina. El seu missatge és més profund. Cap predicció estadística hauria de convertir-se automàticament en una condemna. I els professionals de la psicologia ens diuen molts cops com hem d'evitar allò de dir «és que el meu nen és dolent en matemàtiques». Això no ens ajuda. La tecnologia pot ajudar-nos a prevenir malalties i prendre decisions més informades, però també pot servir per classificar, excloure i discriminar. Per això Gattaca continua sent tan actual i avui que disposem de proves genètiques, bases de dades biomèdiques, tècniques de reproducció assistida i eines d'edició genètica, que l'any 97 semblaven ciència-ficció, doncs les possibilitats són enormes, però també ho són les preguntes ètiques. Qui tindrà accés a aquestes tecnologies? Qui protegirà la nostra informació genètica? Podria una empresa o una asseguradora prendre decisions sobre nosaltres per una malaltia que ni tan sols encara tenim? Per una probabilitat? Què passaria si comencéssim a confondre prevenir una malaltia amb seleccionar quin tipus de persones considerem acceptables? Potser el gran encert de Gattaca és recordar-nos que els gens poden descriure una part de nosaltres, però no poden explicar-nos completament. Poden parlar de riscos i probabilitats, però no poden mesurar un somni, una decisió, un sacrifici o la determinació de continuar nedant quan tots els altres ja han decidit que hauríem de tornar. I és que, de vegades, allò que ens porta més lluny no és haver estat dissenyats per ser perfectes. És no guardar-nos res pel camí de tornada.

0: D'aquí una estoneta, en el tram de 7 a 8, podreu escoltar l'En Bones Mans amb en Robert Calvo, que ens parla de salut i com d'important és saber-nos cuidar en tots els aspectes de la vida. Però la ciència també té molt a dir sobre, per exemple, com una de les activitats que hauria de ser més importants al dia hauria de ser. I parlo de dormir, perquè estem en un món en què sembla que només es premia, només es busca allò de fer moltes activitats, allò de no parar, el FOMO, no?, que en diuen el Fear of Missing Out, és a dir, la possibilitat de no estar fent alguna cosa i que això et generi una ansietat, fins i tot, no?, que t'hagis perdut un esdeveniment. I a l'esdeveniment que possiblement no li donem la importància que es mereix és el fet de descansar, és el fet de dormir. Hauríem de, com a mínim, bueno, diuen, no?, les 8 hores al dia, això és una tercera part del dia, no?, 8, 16, 24. Per tant, si una tercera part del dia l'hem de dedicar a dormir, és que és una cosa que no ens podem saltar, que no podem evitar. Però té les seves complicacions, té els seus condicionants. I per això ens interessa què ens pot dir la ciència sobre el fet de descansar i poder-ho fer bé, poder descansar bé. Així que avui tenim la sort de poder parlar amb una experta que ens ho explica des del punt de vista de la psicologia, com és la Roser Gord. Roser, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal, David? Com esteu?
0: Molt feliç de poder conversar amb tu, perquè acabes de publicar un llibre que es diu El sueño lo cura todo, les claves per a dormir bien, aliviar el estrés i recuperar tu bienestar. Clar, Roser, en l'època que el que ven són les experiències, intentar vendre com d'important és dormir parteix d'una idea complicada, perquè això no és compartible a les xarxes. Ningú comparteix allò de dir «Hoy me he pegado, avui he dormit 10 hores seguides», cosa que és un dia t'ho demana el cos, oi? Pues no ho fa la gent. Per tant, aquí ja tenies una mica de repte, no?
1: Sí, sí, mira, he de dir que és un repte enorme, però també t'he de dir que jo m'hi vaig fixant i inclús en això estem començant a comercialitzar-ho. Si t'hi fixes, almenys a mi, no sé si és qüestió del meu algoritme, però a mi em comencen a sortir molts influencers que van amb el seu rellotge i que expliquen com han dormit aquella nit. I ens expliquen com de contents estan quan aconsegueixen una puntuació altíssima.
0: Veus? Veus? Doncs potser és un inici, no? Potser és un petit canvi que es anirà que de mica en mica doncs anirà prenent importància. Tu ho expliques, tot i que doncs treballes amb l'equip dels Estivill i de tot el que té a veure doncs amb la importància de dormir bé, tu planteges molt tot des de la psicologia i comences el llibre explicant d'on et ve una mica tot això que té a veure amb un viatge que vas fer, oi?
1: Sí, sí, sí, totalment. Jo quan estava a la universitat vaig estar un temps estudiant al nord de Noruega, a una illa molt petita que es deia Tromsø.
0: Que bo.
1: I algo molt característic de la zona era com funcionava el sol per la latitud.

0: la que estàvem,
1: Clar.
0: durant uns mesos hi havia el sol de mitjanit i durant uns altres mesos estàvem completament sense sol. Llavors, aquí és algo al que mai m'havia exposat i crec que molts dels estudiants que estàvem allà tampoc ho havien fet i la universitat ho sabia. Així que des de l'inici van començar a organitzar xerrades en les que ens explicaven una mica què és el que ens aniria passant. Ens deixaven ben clar que hi havia coses que sí o sí passarien i que alhora havíem de ser molt responsables de tenir en compte que els nostres hàbits canviarien la nostra experiència. És a dir, havíem d'entendre quines coses estaven sota les nostres mans i aplicar-les.
1: Que bo, i que això em sembla una... Ojo, una filosofia molt bona per molts aspectes de la vida, de saber què depèn de nosaltres. Això té molt a veure amb l'ansietat, ho saps bé, Roser, no? Tot allò que depèn de nosaltres i allò que no depèn de nosaltres no ens pot estar amoïnant constantment perquè és que si no, tampoc descansaríem, no? És a dir, que té tot molt a veure.
0: Exacte. Mira, de fet, al principi, així una mica en broma, comentàvem això d'alguns influencers que comencen a comptabilitzar el seu son i tot i que de primeres pot semblar que és una mesura que ens ajuda a dormir millor, el fet de posar-li una nota o de tenir-ho en compte, el que veiem els professionals que ens dediquem a això és més aviat tot el contrari.
1: Fixa't.
0: Cada vegada que intentem controlar el nostre son o que intentem ser productius amb el nostre son, ens donem un cop contra la paret perquè el voler fer-ho bé implica que una part del nostre cervell segueix estant activa
1: sí.
0: i segueix emetent activitat de control.
1: Sí.
0: I si el que volem és passar justament a la banda oposada, que és el descans, el deixar anar i la calma, no són compatibles, no podem fer alhora aquestes dues coses. De manera que si intentem avaluar com estem dormint, intentem començar a dormir ja, perquè si no, miro el rellotge i no em queden suficients hores, perquè ara ja no trauré suficient bona nota, estic impedint justament tenir aquest son de qualitat.
1: Totalment. Que bo. Roser, una mica el concepte que es parla de la gamificació, no? De tot, que es converteix tot en puntuacions, tot en valoracions, no? Jo que conec el món de l'atletisme, això també acaba tenint molta culpa qui vol començar a córrer i tal, i només acumula quilòmetres, no? Compta quilòmetres, no? En lloc de comptar la qualitat d'allò que està fent i que si un dia el cos li diu que no, doncs aquell dia no s'ha de fer, etc. No? És a dir, que ens exigim massa i això crea pressió i ja seria un primer element en contra de descansar bé, que sí?
0: Exacte, sí. Mira, tu ara em parles de l'atletisme i al final, quan algú s'introdueix en un nou esport o en un nou concepte o vol millorar en una àrea de la seva vida, a vegades cometem l'error d'entendre que aquesta millora vindrà pel fet d'exercir control i de posar-hi números al darrere. I moltes vegades, tant quan estem fent esport i intentem posar-hi números o quan estem dormint i intentem posar-hi números, el que estem fent és atribuir més credibilitat a aquest comptador, a aquest rellotge que em diu quantes pulsacions tinc mentre estic corrent o a aquest rellotge que em diu en quina fase del son estic, que no tant a les meves sensacions corporals.
1: Total.
0: I jo quan surto a córrer no necessito que un rellotge em digui quantes pulsacions em trobo, sinó
1: Totalment.
0: Que necessito tenir contacte amb el meu propi cor, amb la meva respiració i amb el meu cos, perquè sense necessitar que algú m'ho digui, jo entengui si puc tirar més o no.
1: Absolutament. I en tot cas, són eines que podem fer servir doncs, els que ens hi dediquem moltes hores o encara competim, però vull dir que la persona que s'està iniciant, al contrari, hauria de buscar més aquesta capacitat d'anar coneixent, no? El que també en diem els que coneixem la matèria, allò d'anar per sensacions, que es diu, no? I quan un vol anar per sensacions, tots aquests números els hauria de deixar de banda. Un dels primers capítols, a part d'aquesta introducció meravellosa que m'ha fascinat, Roser, del teu viatge a Noruega, deixa'm dir-te que em perdonaràs l'acudit dolent, però és que si no el dic rebento, crec que el proper llibre, ja que deies que era a Tromso, no? Així a Noruega, podria ser Dormir com un tromso. Que és, vinga, ja està.
0: Ai!
1: Què, eh? Anem a... Roser...
0: M'ho hauries d'haver dit abans, això.
1: No, pel següent llibre, Roser, tu guardes que... Dormir com un tronso, que seria allò quan dius... Mira, és en noruec, dic que has dormit molt bé. O sigui que...
0: M'encanta, m'encanta.

0: Calat totalment. Doncs escolta, un dels primers capítols, no? A vegades explicar coses que donem per fetes però que no reflexionem prou ja és una gran pregunta, i més si ens l'expliques també com en el llibre, que és que té un motiu dormir, no? I que molts cops no l'entenem, aquest motiu.
1: Sí, a vegades tenim en compte que dormir és simplement deixar de fer coses, i la realitat és que quan ho investiguem va molt més enllà. Durant el son es fan múltiples processos, però si ho hem de resumir perquè ens quedem amb una idea bàsica, ens quedem amb que dormir és un taller de reparació. Mm-hmm. I el nostre cos és complex. Hem de reparar com a mínim tres nivells: el físic, l'intel·lectual i l'emocional. Això vol dir que jo, quan estic fent un entrenament, estic acumulant experiència dins del meu cos, a través de la musculatura, dels moviments, de la tècnica, però només és quan estic dormint que sóc capaç d'integrar tot el que he viscut en el meu cos i perfeccionar, perquè al següent entrenament la meva capacitat de rendir i de tenir una precisió en la meva tècnica sigui millor. Mm-hmm. És a dir, el progrés el practico quan estic despert, però el consolido quan estic dormint. Una persona que fa molt entrenament però que no cuida el seu son, la seva capacitat d'evolució i de millora es troba molt limitada.
0: Sí, sí.
1: I això també ens passa en el pla tan intel·lectual com emocional. Una totalment. Persona que s'esforça molt en estudiar, però que les dues setmanes abans dels exàmens prioritza dormir només 6 hores per seguir estudiant molt, molt, molt, té la dificultat que, mentre estudiem, utilitzem la memòria a curt plaç. Mm-hmm. Però perquè passi a la memòria a llarg plaç, necessitem dormir. Aquest procés de transferència el necessitem fer dormint. I no només la memòria a llarg plaç, sinó que normalment quan ens trobem davant d'un examen, una reunió que ens hem preparat o qualsevol cosa que hem hagut d'estudiar, no només hem de recordar el que vam aprendre, sinó que ho hem d'integrar, ho hem de barrejar, hem de ser llestos per barrejar la informació. I això se li diu la memòria de treball. I aquesta memòria necessita estar molt fresca, també. Si vinc privat de son, aquell dia no estaré tan àgil mentalment. I en quant a les emocions, diríem una mica el mateix. Jo durant el dia vaig carregant tant emocions negatives com positives. I si t'hi fixes, per molt content que estigui, per molt bo que sigui alguna cosa que m'ha passat, quan van passant els dies, ho puc recordar amb alegria, però ja no em sento tan content.
0: Clar.
1: I també passa quan ens passa alguna cosa dolent. I és que, justament, la salut emocional està aquí, en no viure contínuament en pics, sinó que l'experiència em pot portar a un pic, però després, al llarg dels dies, gràcies al son, puc atenuar aquestes emocions, perquè no és sa viure en els extrems. És a dir, dormir em porta a l'equilibri.
0: Tant que es parla, no, Roser, ara de que vivim amb una constant voler xutes de dopamina, no? Els likes, els aplaudiments, el que et diguin, ai, que bé que ho estàs fent, tot això, clar, a veure, a qui no li va gustar un baptisteri romano del segle I? És a dir, a qui no li agrada, no, que li diguin les coses bones, però això pot crear uns desequilibris, no? De dir, a l'efecte contrari i més, que diria, ens aportaria més pau i més serenor seria, doncs, aquest fet de dormir, de descansar i de reparar, una mica ordenar l'habitació, no? Després de l'activitat que hagis fet.
1: Sí, sí. Bueno, al final a la vida sí que funcionem molt per la gratificació. Però potser podem distingir entre la gratificació immediata i la gratificació demorada. Quan hem dormit poc, som persones impulsives, perquè la zona del nostre cervell, el còrtex prefrontal, que ens ajuda a ser més reflexius, responsables, a fixar-nos més en quin és el nostre desig futur i no tant en el nostre desig immediat, no acaba de funcionar bé quan estem privats de son, aquesta responsabilitat. I funcionem molt més per impulsos i per la gratificació immediata. De manera que durant el dia moltes vegades se'ns plantegen dues opcions. És a dir, puc elegir menjar una dieta d'acord amb els meus valors de salut, o puc elegir menjar una dieta d'acord amb el gust o el que notaré al paladar.
0: Sí, sí, no? Sí. Allò que t'entra pels ulls, no?, que es diu?
1: Sí, sí.

0: Doncs quan em trobo davant d'aquesta opció, en funció de si tinc una gratificació centrada en els meus valors, que és més a llarg termini, o una gratificació immediata i impulsiva, elegiré una cosa o una altra.
1: Que bo.
0: Però això no només ens passa amb el menjar, sinó que ens passa amb moltíssimes coses, no? També puc elegir com tracto a una persona, tenint calma i dient, vale, aviam, respira, com afrontem aquesta situació,
1: Sí.
0: o tenint, saltant, no? M'enfado,
1: Sí.
0: exploto.
1: Absolutament, absolutament.
0: I així amb tantíssimes situacions.
1: Per tant, en totes aquestes situacions, anem a dir, la salut, diguem-ne, de son, la salut de descans, serà fonamental en potenciar, no?, o en donar més potència a una de les dues opcions. I és que, clar, m'imagino que et trobes molt en la situació que et pregunta la gent sobre, és que clar, és que jo tinc insomni, no? I li dediques un capítol a l'insomni que dius "Cuando los leones se mudaron a la oficina", no? I és que aquí possiblement entra el factor que deies abans de la desesperació, no? És a dir, quan algú és conscient que no descansa bé i té insomni, està alimentant encara més que això segueixi passant, no? Al marge de els mil factors que puguin ser, doncs, que més o menys es van coneixent, com pot ser, doncs, estar fent pantalles fins a l'últim moment abans de dormir, o pensar en allò que tens a la feina just abans de dormir, etc., no? Que això són elements que hauríem d'evitar, però que la pròpia ansietat que genera saber que no descanses, deu ser una cosa complicada d'anar canviant, no?
0: Sí, mira, tens tota la raó, perquè si algo crec que és molt important quan et ve una persona que no pot dormir a consulta, és, primer de tot, fer-lo parlar molt i tu escoltar molt. Primer, escolta què li passa a la seva vida, perquè el que sabem és que no tothom dorm malament per un únic motiu. Hi ha molts motius de mal dormir i a vegades es barregen. Potser et ve una persona que en té varis alhora. I un dels motius de mal dormir és la por a no poder dormir. Que si t'hi fixes, no és exclusiu del son. Quan, segur que tots ens ha tocat, quan érem adolescents, fer una exposició davant de la classe. No hi
1: Clar.
0: arribem amb el mateix estat emocional ni amb la
1: Sí.
0: mateixa tensió quan ens hem passat les últimes 24 hores repetint-nos a nosaltres mateixos, no serem capaços de fer-ho. No seré
1: Efectivament.
0: capaç de fer-ho. No seré
1: Efectivament.
0: capaç de fer-ho. I començo a preparar una mica de manera... Bàsicament, és inconscient,
1: Sí,
0: no? Vaig
1: exacte.
0: acumulant petites tensions que em confirmen que realment no seré capaç de fer-ho. I un cop pujo a l'escenari, em començo a posar vermell, em tremola la veu, m'ofego i em quedo en blanc.
1: Sí.
0: Sí. Bueno, és que el que em dic a mi mateix sobre el que sóc capaç de fer o no determinarà la meva autoestima per afrontar aquella
1: Totalment.
0: situació. I si em dic que sóc una persona que no sap per què, però no dorm, que és una persona que davant d'un dia exigent com el que tinc davant, demà encara dormiré menys, que demà he d'estar llest, que sí o sí em diuen que he de dormir 8 hores, estic preparant per pujar a l'escenari i quedar-me en blanc.
1: I d'això. També hi ha el cas contrari, en el que tenen gent que li diu "Ai, que bé que ho fas, que bé que ho fas", i se vienen arriba i de cop i volta doncs, potser no es preparen prou. És a dir, que en agafar aquesta confiança en haver fet les coses bé i creure en un mateix de poder fer aquestes coses, perquè el que ja anem pensant ens va condicionant, no? Ens va condicionant, per això fins i tot doncs es diu molt, no?, allò que abans es deia i que ara els professionals, les professionals ens dieu, és que evitem aquelles situacions com dir "Ai, és que el meu nen és que no és bon en matemàtiques". No, m'escolti, no és bon en matemàtiques potser ara, però potser demà li comença a interessar, i quan li interessi, en lloc de dir-li que... També es diu del Cervantes, no?, del Quijote, de dir, bueno, és que potser ens han fet intentar obligar-nos a llegir el Quijote en una edat en què no ens toca. I potser és de més gran i que et vindrà de gust llegir-lo. I llavors és totalment diferent. Tots aquests factors ens influeixen, no?
0: Sí, clar. Sí, si t'hi fixes, al final és molt difícil que descriure com ets tu si no et fixes en el que els altres diuen de tu.
1: Correcte.
0: És molt difícil tenir
1: Correcte.
0: un mirall que surt de dins.
1: Sí.
0: Normalment observem o ens descrivim a la nostra persona en funció del que hem sentit als altres explicar sobre nosaltres.

0: si som responsables, si som persones intel·ligents, si som divertits, si som amables, si som carinyosos, si som capaços o no. Tot això té molt a veure i aquí hi ha un gran factor de... A vegades sap greu, però sí, depèn de qui et rodeges, acabaràs tenint una imatge de tu mateix o una altra.
1: Esbiaixada, eh? Fins i tot, pot ser. I que interessant. Sí. Aquí és on ens hem de treballar molt, no? Això que es diu, i per això llibres com El sueño, lo cura todo, són eines absolutament imprescindibles. Trobeu moltíssimes coses, eh? Com el mètode Cora, trucs que la gent pues, potser li hauria de dedicar més o els hauria de no passar per alt, que ens explica que la Roser Gorta en el seu llibre. Però una última pregunta, que crec que la toques en el llibre. Crec que molta gent has encertat entre aquest tema, perquè segur que molta gent s'ho ha preguntat algun cop a la vida. Escolta, però val, descansar, però descansar no hauria de ser com apago la llum i ja em despertaré. Per què hem de somiar? Per què somiem, no?
0: Mira, aquí sempre s'ha d'agafar amb pinces, perquè tenim moltes teories del darrere, però encara no hem pogut entendre exactament el per què. Però dins d'aquestes teories n'hi ha algunes que sí que sembla que tenen bona lògica, tenen bon trasfons. Vale? Els seus pilars són força sòlids. I és que el que veiem al cervell és que mentre estem dormint, els nivells de les hormones que durant el dia ens permeten estar atents, actius i alerta, com per exemple el cortisol o la noradrenalina, estan molt baixos. Això vol dir que les sensacions de por, ansietat o catastrofisme disminueixen en picat. I si t'hi fixes, això genera un escenari perfecte per poder gestionar emocions del passat que m'han fet mal i per poder practicar escenaris del futur que potser sento que hauré de confrontar. Són un repte. No sé com afrontar aquesta situació de què passa si la meva parella em posa les banyes o què passa si hi ha la mort d'un familiar. He de practicar tots aquests escenaris en els meus somnis, perquè és un escenari, diguem, protector, perquè no patiré tant com estan despert, justament per aquests nivells de neurotransmissors, i, en certa manera, després genero vies cerebrals que m'ensenyen, són creatives, m'ensenyen noves maneres d'afrontar les situacions. I quan vaig cap al passat, doncs una mica passa el mateix. És que potser he viscut situacions que m'han fet molt mal emocional, o al contrari, que han sigut una explosió de felicitat, però necessito recuperar els meus nivells d'equilibri emocional perquè no puc viure en els extrems. De manera que replico coses que ja he viscut, evidentment distorsionades per altres elements dels somnis, perquè són molt, no són gaire lògics, tenen una combinació d'elements molt creativa, i a través de replicar totes aquestes situacions aconsegueixo digerir les emocions i reconfigurar la història que m'explico a mi mateix sobre el que va passar.
1: Que bo, que fantàstic. Que dona gust escoltar-la, doncs llegir-la també. Així que la podeu llegir en El sueño lo cura todo. Les claves per a dormir bien, aliviar l'estrès i recuperar tu bienestar. Ha estat un plaer, Roser Gort. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies, David.

Fins aquí el de zero a l'infinit d'avui. Hem partit de zero i ens estem acostant una mica més a l'infinit. Cada programa intentarem acostar-nos més a aquest infinit que mai arriba, com a infinit que és, perquè sempre hi ha més coses per aprendre, sempre hi ha alguna cosa més per deixar-se sorprendre i, com dèiem de la pel·lícula Gattaca, superar les expectatives i arribar una mica més lluny. Estarem totes les setmanes aquí acompanyant-vos per divulgar ciència i tecnologia. Ara de seguida us deixem en bones mans amb el grandíssim Robert Calvo. Gràcies per estar en aquesta estrena amb nosaltres i us esperem la propera setmana.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
1: Hola, hola. Hola. Són les 7 del matí. Com estan? Com ha començat el mes de setembre? Mirin, el nostre ha començat amb molta il·lusió, perquè fa pocs dies que hem estrenat nova temporada radiofònica aquí, a...
0: Onda Cero Catalunya.
1: I això suposa sempre una alegria, perquè arriben nous companys a l'antena, altres salten d'un programa a un altre, hi ha noves seccions, nous col·laboradors, tot fa olor de nou... Encara que sapiguem que tenim l'experiència de més de 35 anys procurant fer la millor ràdio possible. Nosaltres, les dones i els homes que fem en bones mans, estrenem també temporada. La tercera d'aquesta era, eh? I ho fem amb una novetat important a partir d'ara. Perquè tindrem una hora només, per compartir tot allò que fins avui explicàvem en dues hores. Per tant, aquesta temporada comença un repte que, dit així, sembla gairebé una contradicció. Fer menys temps de ràdio, però procurar que continuï sent la mateixa ràdio. O si pot ser encara millor, perquè sempre s'ha de procurar millorar. El que els asseguro és que segueix intacta la il·lusió, aquella del primer programa, que és la mateixa que la que personalment sento avui.
0: A Onda Cero Catalunya comença amb bones mans, amb Robert Calvo.

quan fa dos estius em van proposar posar-me al capdavant d'aquest programa, vaig acceptar l'encàrrec amb una barreja considerable d'il·lusió, de respecte i de vertigen. En bones mans, és un dels espais històrics d'Onda Cero Catalunya i a mi em van donar un obsequi que tenia alguns inconvenients. Jo fins al moment no havia fet mai res a la ràdio que tingués a veure amb la salut o amb la informació sanitària i, per tant, el meu primer propòsit va ser aportar de moment la meva experiència a l'hora de dirigir i conduir programes de ràdio. I després ja em va tocar escoltar i aprendre. I els asseguro que han estat 2 anys de no parar d'aprendre. Això és el millor d'aquesta feina. És impagable, és meravellós. Adquirir coneixement per boca dels millors de cada especialitat i poder-ho fer de manera gratuïta, cada setmana. Això és un privilegi. I també he intentat explicar molt bé cada malaltia, cada tractament, cada cas particular, perquè el pugui entendre tothom. I és que divulgar no consisteix a parlar difícil, sinó a fer comprensible allò que a vegades és complex. I sobretot, el que hem procurat fer aquí, totes les persones que aportem el contingut d'aquest programa, és acompanyar. Acompanyar, també entretenir i emocionar. Ara ens tocarà practicar l'art de la síntesi. I ho farem sense córrer, detenint-nos en l'important, però condensant el contingut. Diu la dita que al pot petit hi ha la bona confitura. Jo em permeto traslladar-ho a l'àmbit que ens toca a nosaltres. I els diré que aquest medicament radiofònic, que em consta que per a molts és curatiu, és una pastilla més petita ara, però amb la mateixa quantitat de principi actiu. Ah, i amb el mateix lema per afrontar aquesta tercera temporada de la nova era de l'En Bones Mans. Se'n recorden? Mens sana, incorpore sano. Un cos i una ment saludables connectats per les emocions. 3 elements imprescindibles per aconseguir la bellesa. La de qui ens escolta a l'altra banda de la ràdio. Gràcies per fer-ho. En Bones Mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa i fan que soni i que arribi a través de la ràdio i dels diferents dispositius als quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic que afinen a aquesta hora l'antena perquè vostè ens pugui escoltar a qualsevol de les nostres emissores a Catalunya, a la de Girona, la de Tarragona, la de Vilanova, la de Barcelona o la de Lleida, i que també fan possible que es pugui escoltar tot això a l'app que té ara vostè al davant, que ens escolta a través d'aquest telèfon mòbil, per exemple, i que s'ha descarregat, o que ens escolta en directe o bé

0: en podcast a través del nostre web ondacero.es/Catalunya o a Onda Cero Podcast. A tots aquests llocs ens pot escoltar aquí, que a aquesta hora expliquem...
1: Les històries de la vida a Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.
0: Mirin, hem explicat unes quantes d'històries al llarg d'aquests 2 anys que portem a les esquenes en aquesta nova era, i avui els vull dir una cosa que a més ens il·lusiona. Mirin, a vegades les casualitats existeixen, sí, sí. I és que quan ens vam posar a elaborar el guió d'aquest programa, d'aquesta setmana, ens vam adonar que al capdamunt d'aquest guió, que hi ha el recompte d'edicions que ja portem en aquesta nova etapa de l'En Bones Mans, hi havia un número, el 99 de la setmana passada, i el 100 d'aquesta. Perquè avui, senyores i senyors, és el programa número 100 d'aquesta era de l'En Bones Mans. Vostès, les persones que ens han escoltat cada diumenge, han fet possible que siguem aquí,

0: Gràcies, gràcies, gràcies a totes les persones, a tots els professionals que al llarg d'aquests 100 diumenges ens han ajudat a entendre les coses que han fet per poder seguir enfortint un sistema sanitari que és el nostre major patrimoni. També i especialment gràcies a tots els pacients i a tots els seus familiars que han explicat les seves històries aquí, que ens les han entregat, algunes colpidores, doloroses, altres molt més amables i esperançadores. Totes amb una part lluminosa. I gràcies, sobretot, a totes les col·laboradores i tots els col·laboradors que han volgut venir aquí cada diumenge a portar-nos el seu talent i el seu temps. Gràcies a tothom i a per cent més! Arribats a aquest punt, resumim més coses que seguim explicant aquí a En Bones Mans.
1: Les notícies de la setmana.
0: En un minut. Anotin bé això que els explico perquè és important. Les persones usuàries de l'app La Meva Salut del Govern de la Generalitat podran gestionar els perfils de familiars que ho hagin autoritzat. Ho ha explicat aquí a Onda Cero Catalunya la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la ciutat.
2: Jo entraré dins de La Meva Salut, cridaré algú que li diré vull que tu em representis, i aquest algú des de La Meva Salut jo li atorgaré el permís, i aquest permís es podrà tindrà una temporalitat i es podrà revocar. Per tant, es farà dins d'un entorn segur, i el que aconseguirem serà que, identificant a través d'un sistema vàlid, tu, amb una sola sessió de La Meva Salut, puguis tenir diferents usuaris.
0: I un tema més. Un estudi liderat per investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona conclou que la relació entre la microbiota intestinal i els símptomes de la depressió són diferents entre homes i dones. A partir dels resultats de l'anàlisi de 802 persones, 419 dones i 383 homes, els investigadors assenyalen la importància d'incorporar la perspectiva de gènere a la recerca de la salut mental. L'objectiu ha estat el d'explorar la relació entre la microbiota, els metabòlits plasmàtics derivats del triptòfan i els símptomes depressius, valorant factors com ara l'alimentació, el tabaquisme, el consum d'alcohol i l'activitat física. Bé, doncs la microbiota l'alimentem i la cuidem tot seguit perquè arriba el moment d'omplir l'estómac.

0: amb aquest cafè que fa una olor. Quina olor de cafè. Diuen que aquest so que sona aquí és un dels que més desperta les persones de tot el món, el del cafè fent-se la cafetera. El cafè ens el serveix sempre aquí, amb algunes coses més, la Montserrat Pombo García. Montse Pombo, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Que comença una nova temporada amb energia, amb molta vitalitat. Saben que és l'encarregada de posar les bases del dia. El diumenge aquí el posa la Montse, que és la que ens serveix l'esmorzar, que és, diuen, l'àpat més important del dia.
1: Uh-huh.
0: El primer esmorzar de la temporada, què tenim?
1: Doncs mira, Robert, avui encetem la nova temporada i després de les vacances és el moment ideal per recuperar els bons hàbits. Ja que moltes vegades durant l'estiu doncs canviem els horaris, mengem més fora de casa, deixem una mica de banda la rutina. Per això el que proposem és un esmorzar fresc, lleuger i nutritiu. Què portem avui? Doncs un bol de fruita.
0: La fibra és boníssima, ens anirà bé per baixar tot allò que ens hem cruspit durant les vacances, els que les hagin tingut ara. I ens refrescarem.
1: Ens refrescarem. A més, és la manera més senzilla de començar el dia amb molta energia, eh?
0: Molt bé, doncs escolta'm, què hi posarem?

0: Aquest bol de fruites.
1: Doncs mira, cadascú que, en veritat, que posi la fruita que més li agradi. La meva proposta és doncs, portar una miqueta de plàtan, una poma, un kiwi, unes maduixes, una miqueta de raïm sense llavors. Tot això dintre del que és el bol de fruita. Les podem acompanyar també amb unes llavors de xia o d'aquestes de carbassa.
0: Perquè molt bé.
1: Perquè li doni aquest greix saludable.
0: A mi les de carbassa m'agraden moltíssim.
1: A mi també.
0: Més que les pipes.
1: Uh-huh. A mi també, m'agraden molt més. Podem complementar aquest bol amb una miqueta de iogurt.
0: Molt bé.
1: Saps? Aquest, el kèfir, per exemple, el podem ficar també.
0: Que té més probiòtics que el
1: iogurt. Correcte. Sí. I això per esmorzar i començar el dia és perfecte, Robert.
0: Que bé. Jo hi afegiria el meu toc, que seria una mica de xocolata ratllada pel damunt de l'aquesta negra.
1: Per exemple. O una miqueta de canyella, també, si volem.
0: La canyella és afrodisíaca, eh? Sí. I ens dona alegria al cos. Per tant, posin canyella a la vida. A la meva mare li encanta la canyella. I a mi també. Doncs l'esmorzar de la setmana ens l'ha servit la Montse Pombo. T'espero aquí la setmana que ve, misma hora, mismo lugar.
1: I tant.
0: Que vagi bé, gràcies per tot.
1: Gràcies a tu.
2: Cada diumenge et servim l'esmorzar. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
0: A Catalunya, més de 260.000 persones tenen actualment reconegut un programa individual d'atenció per la seva situació de dependència. Són gairebé 21.000 més que ara fa un any. Una dada que demostra que el sistema atén cada vegada més gent, però també que la necessitat no para de créixer. El principal problema continua sent el temps d'espera. Segons les últimes dades de l'Imserso, corresponents al juliol, prop de 44.300 catalans fa més de 6 mesos, 6 que esperen alguna resposta efectiva. Que se'ls reconegui el grau de dependència, que se'ls assigni una prestació o que aquesta es faci realitat. La xifra s'ha reduït durant els últims mesos, però Catalunya continua encapçalant la llista d'espera de tot l'Estat. De mitjana, entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de la prestació, passen, atenció, 266 dies. Gairebé 9 mesos, quan la llei fixa un termini màxim de 6. 9 mesos durant els quals són les famílies les que han d'assumir bona part de les cures, del cost econòmic i també del desgast emocional que tot plegat comporta. Per intentar desencallar aquesta situació, el govern de la Generalitat ha posat en marxa el Pla Cura. L'objectiu és reduir l'espera fins als 60 dies, agilitzar els expedients i concedir ajudes provisionals d'entre 100 i 200 euros mensuals a les persones que ja tenen reconegut el grau però que encara esperen la prestació definitiva. Tot plegat passa, però, en un país que envelleix ràpidament. Les projeccions indiquen que Catalunya necessitarà 80.000 places residencials i 26.000 professionals més abans del 2035. És en aquest context que hem de situar el testimoni d'avui i la reivindicació de la persona que ens visita a l'estudi, que és la cara visible d'un moviment ciutadà que busca dignificar les persones dependents.
3: Només 64 hores al mes d'ajuda a domicili. 64 hores al mes per a algú que necessita ajuda 24 hores al dia. Segon, si contractes un cuidador directament amb un contracte legal, no hi ha cap prestació. T'obliguen a contractar amb empreses recomanades per la Generalitat. Aviam, anys de retards, només per revisar un grau de dependència.
0: Assumpta Serna, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, com anem? Gràcies per estar.
0: Déu-n'hi-do, vas forta.
4: Sí, s'ha d'anar fora aquí, perquè no n'hi ha altra solució.
0: No. Ella és la persona a la qual acabem d'escoltar i que fa aquesta denúncia, que fa aquesta denúncia d'una situació, la de les persones dependents, que és molt complicada a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Ara en parlarem. D'on parteix aquesta denúncia? Perquè en aquest vídeo, que no l'hem escoltat sencer, tu dius, ahir vaig sortir del tren i vaig sortir indignada. Per què?
4: Nosaltres tenim una situació que realment tampoc és excepcional, és a dir, bueno, gent que s'ha preparat durant tota la vida i que ha treballat durant tota la vida per tenir un racó com ara el que té la meva mare per poder, diguéssim, fer assolir aquests gastos, no? Però no tindria que ser així, perquè això és un problema de tots i això és un problema de... no dels que tenen diners que s'ho poden pagar. Aviam, jo dic això dels meus pares treballant tota la vida. Total, que aquest remanent que té, doncs se l'estava pobreta gastant molt quan ella, això el que volia és deixar-nos nosaltres, com és molt comprensible. I llavors, quan jo això ho vaig passar-ho a rets, vaig veure que jo no era sola i que hi havia casos molt, molt, molt i més complicats encara i és una pena terrible com estem.
3: Sabéis, hay mucha división política en España, pero este problema nos afecta a todos directamente, independientemente del lado político o del idioma que hablemos. Vamos a intentar unirnos, ¿no?
0: Pues sí, vamos a

0: intentar reunirnos. ¿Por qué? Porque alrededor del 30% de la población tendrá 65 años o más en 2050. Vull dir, d'aquí dos dies, sí, aquesta piràmide s'està invertint.
1: Clar.
0: Què vol dir? No neixen criatures i ens envellim la resta. D'aquí a 25 anys o menys serem un país de vells, de gent gran. I això vol dir que cada vegada més s'hauran de portar més recursos a la dependència, a les atencions domiciliàries, a les atencions hospitalàries.
1: I si no ens hi posem ara, és que ja és tard, eh? Però si no ens hi posem ara, encara serà més tard. Primer has de posar la persona amb la que estàs, la persona amb la que treballes, la persona amb la que t'ha donat la vida, amb totes les persones, perquè si això no ho fas, a la llarga això t'anirà en contra teu, no? Perquè tothom hem de passar per un moment on ens podem sentir absolutament sols. Llavors, crec que ha d'haver-hi una dignitat, però també ha d'haver-hi aquest acompanyament que no és només de diners, sinó que és de qualitat. I aquí és on entra el problema, perquè els controls de qualitat ja se sap què passa. Es fa un paperet i aquest paperet no és el reflexe de lo que està passant a la casa o a la residència. Llavors, necessitem realment uns controls que altres països els tenen. Alemanya funciona bé, Països Baixos funciona bé. Caram, com amb tot, copiem-lo.
0: Tenim un patrimoni d'infermeres públiques en aquest país, sí, que no ens l'acabem.
1: Sí.
0: Està pensant en elles. Van estar aquí fa unes setmanes parlant de l'infermeria i em feies pensar en la frase que em va dir la infermera que va estar aquí, que em deia... La infermera és la dona que t'acompanyarà en l'inici de la vida i que t'ajudarà a venir al món. I probablement és la que t'ajudarà a marxar-ne.
1: Sí, sí, sí.
0: I a més, durant la vida t'acompanyarà en molts moments.
1: Saben molt, molt sàvies, les infermeres. Mm. I m'he trobat amb la meva mare infermeres meravelloses a l'hospital, per exemple, al Sagrat Cor. Mm. Clar, el que passa que hi ha com una cultura en aquesta societat de dir les persones que són bones, les persones que es dediquen, les persones que fan lo possible per estar a les 7 del matí en el lloc de treball perquè veuen que això s'ha de solucionar, són rebutjades per la mateixa gent que està al costat d'ells. Ho he vist en partits polítics, ho he vist en... Se n'enriuen d'aquesta gent. I per no ells no millorar, el que fan és baixar-los. Això, aquesta, diguéssim, tope de mediocritat que tenim en aquest món...
0: Estem envoltats.
1: Estem envoltats. Sí.
0: Contínuament.
1: Sí, però som nosaltres que hem de dir, bueno, pues aquí, això no. O sigui, és que és molt clar. És com el que passava amb les dones i amb el Me Too, no? Bueno, tu pots dir no. Oh, però és que llavors a lo millor no obtindré. Sí, a lo millor no ho obtindràs, però obtindràs el teu orgull d'haver fet sempre el que tu creus que és just. Això no t'ho traurà ningú. I al final això és el que realment després al llit...
0: No?
1: Sí, sí, sí. En el llit diràs, bueno, almenys, escolta, això ho he fet i he sabut educar amb uns fills i almenys a la meva vida doncs, he procurat ajudar molta gent. I això és el que ha fet la meva mare. Això és el que la gent em diu a la festa dels 100 anys que vam fer el mes de juny. Vegis les persones que van venir, persones que deien, però és que la teva mare m'ha ajudat molt, saps? La teva mare em va ajudar molt. Quan jo vaig entrar a la Philips i ella estaven allà, jo tenia llavors un problema i la meva... Clar, i les persones estan allí i estan acompanyant quan necessiten.
0: Saps què? Hi deu algú a l'altra banda de la ràdio, m'atreveixo, eh? Hi deu haver algú a l'altra banda de la ràdio, faré d'advocat del diable, que deu estar dient, clar, aquestes coses, clar, perquè per aquesta gent que està en aquesta etapa de la vida, jo he de treure els diners de la meva contribució a la societat, els meus impostos han d'anar per gent que s'està morint o que... Què els diríem? Perquè hi ha gent que ho diu, això, eh? amb pensions, amb tot.
1: Sí, amb tot, i més, hi ha com aquesta idea de que diuen al cap, home, però jo, escolta, ja té 80 anys, no, aquest medicament no li podem donar ja, no, aquesta prova, perquè, no, als 90, ja et diuen, 90, home, ja ha viscut tota una vida, als 100 et diuen, home, mira, que bé, que dalt, bueno, però ja es morirà aviat. És a dir, i això ho diuen en el cap, al davant de la persona, vull dir... és un canvi total, m'entens, el que hem de tenir de xip, perquè no, això no va. No va, i quan ens n'adonem, doncs és clar, és que perquè ens passa a nosaltres mateixos. No, ens hem d'adonar de que és una societat i el que volem. I el que volem ha de ser un respecte i una dignitat. Això va primer de tot, i una ètica personal. Si no tens això, bueno, doncs sí, hauràs viscut, hauràs fet molts diners, hauràs el que sigui, però qui et cuidarà?
0: Ens quedem amb això. Qui et cuidarà? Assumpta Serna, gràcies per cuidar de la societat fent aquesta iniciativa espontània que de cop i volta s'ha viralitzat. Gràcies per fer-ho i per vetllar per tots. Que vagi bé.
1: Gràcies.
2: Esteu escoltant En bones mans, el programa de salut d'Onda Cero Catalunya, amb Robert Calvo.

0: Que toda etapa en la vida es transitoria y que la piensen así, al igual que los afectos. Entonces eso les va a ayudar. Es decir, el verano es transitorio, las vacaciones, y el trabajo también es transitorio porque llegan otras vacaciones y desde ahí es menos agobiante.
1: Esta temporada vamos a hacer una cosa con Carmen, que es abrir el consultorio de Carmen, ya que tenemos un teléfono magnífico en el que la audiencia de esta emisora puede mandarnos sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, sus cuestiones. Abrimos ese teléfono, que es el 676-760908, 676-760908. Si volen preguntar-li qualsevol cosa a la Carmen García Mateus, ho poden fer ara mateix. Recollirem les seves peticions al llarg de la setmana i les resoldrem els propers dies. Carmen, resolveremos estas cuestiones en futuros capítulos, porque igual alguien nos dice, yo quiero que habléis de tal tema o de tal otro. Bueno, pues lo trataremos en su día y responderemos a esa cuestión, o intentaremos contestarlas con la máxima celeridad posible, si es que son urgencias, ¿no? Pero bueno, 676-760908, ahí nos dejan un mensaje de voz o un mensaje de texto con su nombre y les contestaremos lo antes posible.
0: Me parece genial.
1: El consultorio de Carmen.
0: Genial.
1: Bueno, Carmen, te espero la semana que viene, aquí mismo, ahora mismo lugar. Que vaya bien.
0: Igualmente.
2: Les veus expertes, cada diumenge... En bones mans, amb Robert Calvo. En bones mans, Robert Calvo.
1: Però no estic sol, perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Què ens posa en forma? I quan comença el mes de setembre, moltes persones es plantegen anar al centre esportiu, al gimnàs que tenen al costat de casa, a apuntar-s'hi d'entrada i després veure si poden...
3: Més difícil i costa més que quan marxes.
1: Clar, clar, perquè quan marxes tens el propòsit de descansar, de desconnectar, però ara tens la voluntat de posar remei a alguns problemes que tens físics i també emocionals, perquè anar al centre esportiu també repercuteix en la salut emocional, no?
3: Correcte, però això que has dit de voluntat a vegades no existeix.
1: No hi és, no hi és, no.
3: Ja. Llavors costa molt. Però, bueno, ara farem uns petits tips perquè sigui tot més fàcil de tornar a la...
1: Doncs va, som-hi, quins són?
3: Mira, 1. Posar-se metes assolibles. És a dir, totes aquestes dietes que es veuen a les xarxes socials, que són dietes miraculoses, fora. És a dir, el gimnàs és entre mig i llarg termini.
1: Clar.
3: Vale? Si vols que sigui saludable, clar, això una. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé.
1: Una estoneta, una hora, 3 dies...
3: Mira, entre 45 minuts i una hora i mitja jo crec que és un bon entrenament, eh?
1: Uh-huh.
3: Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu, vale? També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
1: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada ja, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
3: Correcte. També jo facilitaria planificacions d'entrenament, és a dir, que tot el que vagis a fer al gimnàs o al centre esportiu o bé fora del centre esportiu, ho tinguis marcat. És a dir, que no sigui el
1: que tinguis un guió de la vida.
3: Totalment, totalment. També, tenint aquesta planificació, tens unes dades de com vas començar i com està anant el teu entrenament, si vas progressant correctament, que, de fet, els tècnics d'un centre esportiu et podrien assessorar.
1: Avui en dia, això ja ho parlem un dia, hi ha moltes aplicacions de mòbil que això ja t'ho fan.
3: Sí, ja t'ho fan, i hi ha aplicacions molt bones, però jo sempre recomano que l'assistència recolzada a l'exercici sigui per un professional físic.
1: Sí, sí, el que dic és una aplicació de control del temps.
3: Ah, vale, els fits, els rellotges, sí, sí, i tot això. Vale. I després, això que et dic ara, ho trobo superessencial, ja et diré una frase que em va agradar molt, que l'havia de portar, vale?
1: A veure.
3: L'autoexigència mal gestionada és el primer pas al fracàs.
1: Oh, que bo! L'autoexigència mal gestionada és el primer pas al fracàs.
3: Totalment. I
1: aquesta és la frase que queda d'aquest primer programa.
3: M'encanta, m'encanta. Sí, sí, és així. És a dir, que a vegades diem, vull tenir aquest cos i el vull tenir, m'ho invento, en 15 dies és inviable, o en un mes és inviable. És que ni amb cirurgia.
1: Ja, clar.
3: Vale? Llavors, molt en compte amb les xarxes socials, amb el que veu la gent, amb els programes que posen, no tot val per tothom.

0: Nova temporada de En Bones Mans, una temporada que ens posarà a prova. La dona que ve ara a l'estudi i que m'acompanya aquest matí, que és l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
1: Maletes, bueno, recent fetes i desfetes, sí? Perquè ja tornem una altra vegada.
0: A viatjar.
1: A viatjar.
0: Ella és la dona que ens porta de viatge pel món, ens fa escapades saludables, ens porta a llocs on podem recuperar les forces, l'energia i la salut. I continuarà aquí una temporada més, com deia, en aquest En Bones Mans reformulat, reduït, compactat, i per tant, dic que ens obligarà a tu i a mi, que no ens agrada gens parlar...
1: Gens.
0: A parlar una mica menys. No?
1: Intentarem ser més sintètics, no?
0: I tant. Avui l'Alícia ens porta a on?
1: A Zanzíbar. Per què? Doncs perquè aquest estiu és una de les destinacions que he visitat, una de les vacances que he fet, les vull compartir amb tots vosaltres, sobretot perquè és una destinació que pot inspirar altres persones que no ho saben a descobrir aquesta illa que és tan, tan, tan bona per la salut.
0: Què té aquest lloc del món, Alicia? Estava al costat d'Àfrica, això, no?
1: Estava al costat d'Àsia. Jo, mira, vull fer-te un resum molt ràpid de l'illa de Zanzíbar, que pertany a... està al costat de la costa de Tanzània. És una destinació de descans, de benestar, a la costa africana. És un territori que, bueno, des de molt antic ja estava poblat per tribus, que cap al segle VIII penetren els àrabs en aquesta zona d'aquí d'Àfrica, apareix allà després un tal Vasco de Gama, imagina't, no? El Vasco de Gama, que apareix per allà el 1498, amb tropes portugueses, total, que al final resulta que Zanzíbar va ser durant temps colònia britànica, colònia alemanya. Ja saps, aquest xipi-xopi, moltes vegades, de territoris i de conquestes que fan que actualment molts països siguin molt interessants i amb molta riquesa a nivell cultural, gastronòmica i de patrimoni, no?
0: Per què ens interessa, diguéssim, per la nostra especialitat, que és la salut?
1: Doncs mira, relaxació tropical, platges tranquil·les de sorra blanca com farina, aigües turqueses de l'oceà Índic, capvespres de colors intensos, i a més és una àrea perfecta per veure dofins, tortugues, corals. També té boscos i una espècie de mico que és única al món i que només es pot veure aquí.
0: I què fa aquest mico?
1: Doncs mira, és un mico molt simpàtic que a més està bastant... és bastant assequible veure'l per la illa, perquè la illa és casa seva.
0: Ah, és a dir, els invasors sou vosaltres.
1: Som nosaltres. Això ho hem de tenir molt clar quan anem a certes destinacions més salvatges i tant en contacte amb la natura, no? És una illa, com et deia, famosa per descansar.
0: I els micos ven allà a acompanyar-te en el teu descans,
1: acompanyar-te, no? Sí. Mira, la illa, la veritat, és que és un complement ideal per tota aquesta gent que fa safaris a Tanzània.
0: Ah, sí.
1: Estàs fent uns dies safari a Tanzània i després fas el salt a Zanzíbar.
0: Si volen anar a aquest lloc on ens diu l'Alícia Escribano, abans d'anar-hi físicament, vull dir, poden visitar les xarxes socials de l'Alícia, que allà té tota la informació i totes les fotografies. Això que està escoltant vostè ara, estan fotografies a l'Instagram de l'Alícia Escribano.
1: Alícia Escribano, simplement a Instagram, de seguida em trobaran, perquè és veritat que moltes vegades aquests àlbums que tinc a les meves xarxes poden també il·lustrar amb imatges tot això que expliquem per fer-nos a la idea i posar el caramel a la boca per voler fer-ho, no? Com et deia, doncs, hi ha hotels espectaculars. Jo vaig anar a visitar un d'aquests i a descansar, a tenir una experiència de descans real, i la veritat és que, pues mira, des d'habitacions que són cases enmig de la natura, amb piscines particulars, passejar per una zona que és l'hotel però que està enmig d'un bosc i que per allà passen els micos i passen tot tipus d'animalons, que tu els has de respectar perquè és casa seva i és meravellós.
0: Tu parlaves de gastronomia i, per tant, es menja vella.
1: Sí, la veritat és que és una pregunta típica que fem tots, no? I a Zanzíbar, què? Com menjarem? Doncs mira, molt producte del mar, fresc, que es fa a la brasa, algunes salses típiques de la illa, no? Que tenen influència àrab, però també britànica. Aquestes barreges que sempre porten riquesa a les receptes. Però haig de dir-te que Zanzíbar és coneguda com la illa de les espècies, perquè al segle XIX, doncs, era un dels llocs més importants al món on comprar i vendre clau, nou moscada, canyella i pebre, no? Així que conserva aquesta tradició aplicada a la seva gastronomia i a la salut amb remeis casolans que tenen com a base les espècies. I una cosa que vaig descobrir és que això, que arran d'aquesta illa és coneguda com la illa de les espècies, resulta que tenen molts remeis basats en les tradicions de la medicina més antiga i més semblant allò dels remeis de la iaia, no?
0: Escolta'm, i tu allà a l'hotel vas fer moltes coses, entre altres fer-te un massatge.
1: Sobretot perquè em van dir que a la illa hi ha la figura dels gangs

0: Magangas, que són els curanderos, podríem dir, tradicionals, que estan registrats oficialment al sistema de salut pública de l'illa i que treballen colze a colze amb els metges aportant els seus remeis com a complement als tractaments de la medicina occidental.
1: I ens enriquirà l'esperit i la salut mental gaudir de postes de sol, de diferents espectacles de la natura, no?
0: La veritat és que tinc diverses postals que em queden d'aquesta destinació i que penso que pot inspirar a alguns dels teus seguidors a descobrir noves destinacions i atrevir-se a trencar el gel de dir, ui, aniré a l'Àfrica, però estaré bé, però estaré segur, però és saludable. Doncs mira, hi ha fotos mentals que mai s'obliden, no? Perquè, per exemple, Zanzíbar, a banda de ser una illa segura i una illa saludable, que no et demana cap vacuna, per exemple, no, a nivell de restriccions mèdiques, no, tot és bastant fàcil, doncs la veritat és que els hotels aquests que et fan descansar d'aquesta manera tan de desconnexió, podríem dir, doncs sobretot quan cau el sol, que fas aquells passejos llargs per aquelles platges que són immenses, no? Nits serenes per veure els estels i fugir d'aquestes grans ciutats com la que vivim tu i jo, que la il·luminació ens treu l'oportunitat de contemplar els nostres estels, no? Altres fotografies, doncs mira, els marisquers i marisqueres locals que aprofiten les marees, la marea baixa, per apropar-se a la platja del teu hotel, llarguíssima, no? I recollir moluscos, algues, que són productes valorats a la illa i que formen part de la seva dieta.
1: Jo sé que l'Alícia va tornar, o va estar allà a Zanzíbar, però tornant també a l'avió, només li ressonava una cançó, aquesta.
2: Hakuna Matata, vive y deja vivir.
3: Hakuna Matata, vive y sé feliz.
4: Ningún problema debe hacerte sufrir.
1: Quin missatge més bo per començar la temporada. Doncs Hakuna Matata, vive y sé feliz. És el lema també d'aquest programa, que és Mens Sana, Incorpore Sano. Alícia, m'ha encantat que et sumis una temporada més a aquest programa. Espero que sigui profitós i
0: per
1: que
0: mi un plaer.
1: Ens doni per parlar de moltes coses una mica més sintètiques.
0: Escolta, però faràs la maleta a mi de tant en tant per venir
1: espero
0: a viatge.
1: Espero que sí,
0: eh?
1: I tant que sí. Saps que contigo pan y cebolla. Que vagi bé.
0: Adéu.
5: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
6: 45.712.
7: ¿Me toca?
6: ¿Eso es el número de la lotería ahora?
7: No, son los kilómetros de los neumáticos que me toca cambiarlos.
8: En Citroën Service, al renovar tus neumáticos, ganas seguro. Porque si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado.
9: Citroën.
8: Condiciones en citroen.es.
10: Soy Mar Márquez. En una carrera, tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
11: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
5: En bones mans, les històries del món de la salut amb Robert Calvo.
1: Anem entrant ja a la recta final d'aquest primer En bones mans de la nova temporada, la 2026-2027, de la nova era d'aquest programa a la qual vam donar inici ara fa dues temporades. Bé, ja saben que abans d'acabar sempre fem algunes coses que volem que es mantinguin, tot i haver escurçat el nostre temps en antena. La primera és que, si la Montse Pombo ens ha preparat l'esmorzar en començar, quan arribem al final volem tornar a entrar a la cuina, però per preparar el dinar, el d'avui, el de demà, el de quan sigui. I hem decidit que aquesta temporada ens hi ajudin els i les oients d'Onda Cero Catalunya, que participaran cada dijous, de 12 i 20 a 2 de la tarda, a la ciutat. Bé, espero que hi participin, eh? Espero que hi participin, perquè si no m'enfadaré. És broma, jo no m'enfado mai. Sobretot perquè vostès, sempre hi són. I, de fet, vostès potser no s'ho imaginen. Però tot això que fem és per vostès. I per ningú més. Bé, que me'n vaig per les branques i tampoc tinc temps. Abans d'acabar, la recepta de la setmana ens la servirà aquí, els diumenges, l'audiència que prèviament, dijous, hagi participat a la ciutat en un espai de receptes que hem anomenat Quins Fogons.

0: I el premi d'aquesta recepta és que la més gustosa i la més original podrà aparèixer en aquest espai de ràdio, a les bones mans, el diumenge, i també al nostre web, onda0.es/Catalunya. La d'aquest primer programa de la temporada ens la regala el Toni.
1: Molt bon dia, guapos.
0: Hola, guapo.
1: Doncs un tàper que és molt complet, vitamínicament parlant, doncs seria l'amanida de llenties, perquè
0: Porta
1: una miqueta de tot. Porta carbohidrats, proteïna vegetal, proteïna animal i una miqueta de verdureta, no? Jo què faig? Bueno, jo normalment m'agrada coure la llentia, però si vols comprar-la de pot, la compres de pot. Però està més bona que la facis tu a casa. Són 30-40 minuts i després la deixes refredar, li afegeixes un tonyina o sardines d'aquelles petitones, ceba molt petita, olives farcides també talladita petita, i tomàquets cherry també, que siguin petits, o sigui, com la vinagreta hi pots posar de tot. Oli, vinagre, pebre, i li pots posar també una miqueta de mostassa, si vols, no?
0: Molt bé.
1: I és un plat fàcil de fer, ràpid, i a part, doncs, molt nutritiu per portar-t'ho a l'oficina.
0: Molt bé.
1: És un plat ideal, com vosaltres, vale?
0: Gràcies, guapo.
1: Guapos, una
0: ideal, ideal tu, Toni. Gràcies per aportar-nos aquesta refrescant amanida de llenties, que encara som a l'estiu.
2: La recepta de la setmana.
0: Amb el menú ja preparat, toca explicar alguna història més. Nova fita amb l'ús d'òrgans d'animals per millorar la salut humana. Un home de 66 anys, amb insuficiència renal, ha sobreviscut 9 mesos, amb un ronyó de porc modificat genèticament mentre esperava el trasplantament d'un ronyó humà, que també es va fer amb èxit. El cas el recull un estudi publicat a The Lancet i suposa un nou rècord de temps de supervivència d'un òrgan d'animal trasplantat a una persona. El ronyó en qüestió va ser modificat genèticament perquè fos compatible amb el seu sistema immunitari i se'l va trasplantar el gener del 2025. Ho hem conegut ara.

I com sempre, no pot fallar una cosa que forma part de la teràpia medicinal d'aquest programa, i és que la música té, ja ho hem dit aquí, molts beneficis sobre la salut i ens ajuda a estar més alegres, millor. Avui marxem celebrant la nova temporada radiofònica que acaba de començar aquí, a Onda Cero, que és La Verde.

0: poema musicat de Federico García Lorca en la veu de la jove artista Lola Índigo. Marxem aquest diumenge, en aquest primer programa de la nova temporada. Em serveix, mirin, per recordar, en primer terme, que el poeta i dramaturg espanyol més internacional de tots els temps va ser assassinat el 18 d'agost del 1936, ara fa 90 anys, a Granada. Va ser, justament, un mes després de l'inici de la Guerra Civil, en el camí de Biznar al Fakar, a la província de Granada, com els deia. Mirin, vaig estar fa 2 anys en aquell punt, en aquell indret, i és un lloc... Bé, no sé com descriure aquella sensació, de veritat. Allà el van matar per homosexual. Les restes encara no s'han trobat. Federico vive. Cada dia està més viu. Com aquesta ràdio, que està viva, i que comença un nou curs i que espera que hi hagi molt de concurs de vostès a l'altra banda de la ràdio. Jo, 20 anys després del meu primer contracte aquí, només puc dir... Verde. Que te quiero, verde. Així marxem, però la millor ràdio segueix ara amb el millor equip també de la ràdio. Arriba Hello. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, si volen seguir-nos, diumenge, ara a les 7 del matí, justament després de l'amic Cervelló. Passin bon diumenge i bona setmana. Adéu-siau.
1: En bones mans, amb Robert Calvo. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: Buenos días, son las 8. Una hora estupenda para levantarse. Bueno, Canarias tienen un poco más de margen.

0: para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Alguns segueixen el mercat i uns altres el creen. A Multimèdia Tarragona fa més de 30 anys que impulsem el talent en formació subvencionada, privada i a mida. Ajudem persones i empreses a créixer, innovar i avançar. Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no, no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
5: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
6: Estats Units avui compensen,
4: Estats Units.
6: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
4: Ah, mira.
6: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
4: No és molt dels Estats Units, no?
6: No és dels Estats Units.
4: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
7: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
8: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
5: Lideratges amb variat nivell. Albert, els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: antes, ¿no?
1: Era una forma de hacer política muy soberbia.
2: Valencia volvió a sentirse orgullosa de sí misma.
3: Salvados, la alcaldesa. Nueva temporada, esta noche a las 9:30 en La Sexta. Un pedazo de cadena.
4: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.
5: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
7: Arriba el Festival Internacional de Teatre a Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
6: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim?
7: La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
6: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
7: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
6: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
7: La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
6: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
7: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: El disgust, sí. La decepció, sí, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat... Vale. Què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
9: El nivel de tolerancia hacia los demás es alto, pero mi nivel de tolerancia hacia mí misma es aún mayor. Dolly Parton.
10: No, esta no es Dolly Parton. Es Miley Cyrus homenajeando a Dolly Parton.
11: Su madrina.
10: Sí, su madrina. Una canción que Dolly Parton escribió inspirada en una señora que quiso robarle a su marido, que, ¿no? Que Nuria Torreblanca, buenos días.
12: Muy buenas.
10: No sé yo si esto es muy feminista, ¿verdad?
12: Bueno, pero Dolly es que lo llevó todo a su terreno, lo hizo tan bien. Era ya, la señora, sí, del banco a la que iba y su marido, digamos que hablaba demasiado de la cuenta.
11: De Jolín.
12: Y dijo, Jolín. Joder. Dijo Jolín.
10: Y de ahí lo del Jolín, ¿no? Sí, porque Jolín, claro, significa Jolín, claro.
12: Jolín en inglés.
10: Claro, claro, claro. De Dolly Parton hablaremos más durante el Comanche de hoy porque... Esa frase que nos ha leído Alfonso Levy no es la única que pronunció. Es más, Alberto Rey tiene un fichero en casa de grandes frases. Buenos días, Alberto Rey.
13: A ver, si nos tatuáramos las grandes frases de Dolly Parton, no tendríamos piel limpia en el cuerpo.
10: ¿Tanto? Es que, ¿sí?
13: Era increíble, sí, sí. Desde aquella de no me afectan los chistes de rubias tontas porque no soy tonta y no soy rubia.
10: Esa es maravillosa.
13: Pero hay miles.
10: Bueno, pues haremos nuestro particular homenaje, lo hará Alberto Rey, de Dolly Parton, que ya no está entre nosotros, como ya sabéis, desde hace unos pocos días.

0: I és que vam estar tot l'estiu quedant un munt de cops la gent dels tribuneros decidint que canviaríem la sintonia d'entrada. Però
1: intel·ligència artificial.
0: Arribem a inici de temporada i que tenim la sintonia habitual. Perquè és que hi ha coses que quan funcionen és millor no tocar-les. I quan parlo de tocar-les, Sergi...
2: La sintonia és un símptoma.
0: Exactament. Sergi, estem parlant de tocar-les? No, no. Espera't un moment, perquè és el moment dels tribuneros. Una temporada més i ja van 600...

0: els grandíssims tribuneros Marichel Levert i Sergi Purcell. ¡Vamos! ¡Venga!
1: Perfecte, ja!
2: Que això de que comença temporada, que s'acaba l'estiu, no sé per qui, perquè jo he començat vacances ara.
0: Ah, imagina't, ah, fixa't, eh? Fixa't.
2: Sí, sí.
0: Hi ha gent que...
2: A mi m'agrada anar al revés.
0: Sí, exacte.
2: Al revés. Quan tothom torna a treballar, jo me'n vaig.
0: I exactament. I vas enviant fotos des de, des de diferents jocs. Ara és el moment d'agafar un velero a Menorca.
2: Sí, sí. I vaig preguntant, com va la feina.
0: Clar. Clar. I quina sort que tens. No, tu ja ho has fet, tu ja ho has tingut d'aquest d'això. Si no
3: el
0: has...
3: Barrero, Bergantín.
0: Clar, exacte, Bergantín de la buena. Si no ho has sapigut aprofitar, és el teu problema. Bueno, jo avui us vull... No farem com en el col·le.
3: Ens hem d'aprofitar.
0: Sí, exactament. Tempus fugit, Tempus fugit,
3: no hi patio,
0: sí?
3: En el col·le,
0: s'ha d'aprofitar. La vida, m'agrada aquesta reflexió com a inici, la vida no és com una caja de bombones, sinó la vida és com el pati de l'escola. S'ha d'aprofitar. Sergi Procel.
2: Sí. Aquella mitjoreta passa volant.
0: Aquella mitjoreta, que ràpid passava, En canvi, la classe, ostres, de segons què... Es feia llarg, que jo, Es feia llarg de pensar, bueno, va, ara dos classes i ja arriba al pati, no? O dos classes i ja és l'hora de dinar, no? És supervivència, Des de ben petits ja ens explicaven supervivència. El que passa és que Marc, Sergi, quan nosaltres érem, impossiblement molts dels nostres oients i dels nostres oients, quan nosaltres anàvem a l'escola, no acabàvem de fer el mateix que el jovent fa. Ja ens ho explicava ara fa una estona en Dani Martín, que ell també, com que a part de portar-nos els videojocs i la tecnologia, doncs és també professor d'institut, doncs sap el que el jovent fa. Per tant, Sergi, tu vés-te preparant, que això ho veuràs dia sí i dia també aquest any, que és que ara el jovent farmea aura.
3: Que no, que
2: sona,
3: no, que
2: sona molt malament d'entrada, això.
0: Sona molt malament farmear ara. Sí.
3: Tamagotchi.
0: Exacte, els tamagotchis era una il·lusió gran en comparació a això de farmear aura. Escoltem que ens ho expliquen a Informativos de la Sexta. A veure com va això. A veure.
4: Vale, reto aceptado. Pero veamos si en la Sexta encontramos un poco de aura.
0: ¿Qué es eso de farmear el aura? A ver ahora, que nos expliquen.
4: Alberto, quédate quieto. Dame tu mejor gesto.
5: ¿Así? ¿Qué es eso?
4: Felicitaciones, te acabas de ganar el mejor aura.
5: ¿El qué?
6: Sí, aura. Acumular puntos imaginarios por tener estilo, presencia o sencillamente hacer cualquier cosa como si fueras el protagonista de una película. Vale. ¿Quedó claro?
7: Me has pillado totalmente.
6: ¿Pero y si te enseñamos esta imagen?
7: Ah, lo de... Sí, sí, sí. El... ¿Cómo se llama?
8: 6-7, ¿no?
6: Ojo, porque eso es...
9: Lo contrario de aura.
6: Pero que nadie se engañe. Aunque ahora se le ha puesto el nombre, el aura lleva décadas entre nosotros.
10: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Sí, señor.
6: Y ojo, que en España tenemos bastantes momentos de aura.
11: No te callas.
6: Y en la Sexta aún más. Ver estos videos hoy puede parecer absurdo.
0: Sí.
6: Pero esta moda está consiguiendo algo que muchos consideramos imposible. Que los niños salgan, jueguen, bailen y se rían juntos.
0: Clar, potser el nivell és que és tan baix que hem de celebrar coses que aparentment potser diríem el meu fill té un problema. Saps què vull dir? Sergi, com ho veus, això?
3: Jo sí que tinc un problema, que l'he vist mirant en YouTube. Si un perro lo lanzan o no sé què.
0: Sí.
3: ¿Esto qué es? ¿Pero qué pasan aquí? Y ahora me vienen con el aura esta.
0: Sí, señor.
3: Ostras, tú, el aura.
0: Sí.
3: El aura es hacer poses, lo que sé.
0: Sí, sí,
3: se
0: sí.
3: Se denomina
0: sí.
3: Hacer poses.
0: O sea, poses?
3: Yo, hacer poses, te cruzan los brazos.
0: Sí, señor.
3: Te pones así con las manos en jarra.
0: Sí.
3: Ahora te tocas la perilla.
0: Sí, señor.
3: Esto es
0: el aura.
3: Pero anda ya, esto es en la hora. En la hora.
0: Sí.

0: Ciao, Lara.
1: El Sergi vol...
0: Lara.
1: El Sergi vol... vol farmear l'ara, eh? Més que l'hora o farmear l'hora.
2: I si això, com deia aquell tio, és per guanyar punts, i al final què aconsegueixes?
1: Clar, aquesta és molt bona pregunta, perquè en el...
0: Algo de farmàcia, perquè se llama farmear, de farmacéutico.
1: Farmacear ahora, eh? Farmacear ahora. Farmàcia de guàrdia. No seria farmàcia de guàrdia, si han liat. Saps què vull dir? Que igual...
0: Hay que ir ahora a la farmàcia.
1: Sí.
2: Alguns d'aquests xavals sí que necessitarien algun producte de farmàcia.
1: T'anava a dir, et dona la sensació quan veus aquest... que s'han passat amb algun producte de farmàcia, saps? Que no era la dosi correcta.
0: Mucha energía para fregar el suelo, l'has puesto.
1: Té raó això que diu el Marc, de que sempre s'havia dit això de tant Monster i tantes coses no pot ser bo. Ara comencem a veure les conseqüències. Farmear i Laura. Clar, com plantejam el Sergi, és, a veure, tu fas allò, venga, te toca a ti, pues, te toca farmear. Bueno, i tu et poses a farmear i fas com, per exemple, una posa xulesca, te toques la perilla. Más 1000 puntos. Bueno, 1000 puntos de què? O sigui, qui decideix quants punts és cada cosa?
2: Això què? Són com les criptomonedes?
1: Sí, bueno, puja i baixa, eh? Com tantes coses que al final
2: la tonteria no té límits, eh?
1: Exactament, m'agrada, o sigui, aquesta definició, Marc, és molt bona. La tonteria no té límits, i tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit, i pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots, però aquesta és bastant comú, ja, diguem.
0: Para, que no tens límits, para.
1: A veure.
0: Respira, Laura. Que respire Laura.
1: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue, sí. Ja ho deia, eh? El Nec es deia el que cantava això, eh? Ja s'ho va venir a veure, eh? Laura se fue, eh? Pues, clar...
2: Aquest era un visionari.
1: Era un visionari. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics... Sí, que en els Jocs Olímpics passats va fer, en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un 0... Clar, potser era un 0 en breakdance, però potser era un más 1000 o más 10.000 en aura. Saps què vull dir?
0: No,
1: vull dir?
0: Bueno, com aquella que se cayó en esquiando y se quedó así.
1: Sí.
0: En una postura eurática.
1: Sí.
0: Eurática.
1: Sí. Bueno, unos eurèticos.
0: Pero errático.
1: Sí, sí. No, però això...
2: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
1: Sí, senyor.
2: Una pausi. Ah,
1: fas una pausini.
0: Perquè diu, jo què sé, diu, les obligarà, ara els niños salen más con buscando su aurea.
1: Sí.
0: Però si la grabamos en el sótano con la linterna esta,
1: sí,
0: con el flash. Entendido.
1: Sí,
0: no hace falta salir, que lo hago en casa.
1: Sí, senyor. Jo em quedo amb aquest concepte, Sergi, que deia el Marc. Si tu algú et diu, és que eres un boomer i no tienes aura, dius, no, és que estoy de aura Pausini. Estoy de Laura Pausini. Estàs en un moment en què no vols farmejar a Laura. Això no es pot demanar. Això t'ha de sortir de dins.
0: En pauses.
1: En pauses.
2: No sé per on surt, això, però bueno.
1: Mare meva. Però... És que, clar, és que tu dius... Tu abans pensaves, el meu fill, que no caigui en les drogues, o que no caigui en segons què. Pues, mare meva. Saps
2: que... Em sembla que no tenim prou psicòlegs per tanta tonteria.
1: No tenim prous professionals per tantes coses com van sortint, De veritat.
0: Que no s'ho pegui con un fardo.
1: No ho sé, no ho sé, però jo això de...
2: I farmear, de què ve això?
1: Farmear, ens ho ha explicat el Dani Martín, que això ve dels videojocs. En els videojocs... No, en els videojocs, farmear és quan tu, per exemple, fas unes missions extres o fas unes coses per tenir més punts, per tenir més poder d'ataque, o per poder, jo què sé, no? Aconseguir un objecte que llavors...
2: Deu ser un anglicisme.
1: Sí.
2: No es pot traduir, això, al català?
1: Bueno, en veritat...
2: Hores extres.
1: Sí, no, però en anglès seria harvesting, o sigui, bueno, vol dir que és com recollir els fruits, no, del teu

0: de la inversió que has fet, doncs, per llavors poder tenir més, més potència, no? I això és com que aquests ja, moviments...
1: Ja. Però si estoy jugando al pinball.
0: Sí,
1: estoy jugando al pinball. Pero con el pinball, ¿dónde está el farmear ese?
0: No, però això, eh? Una mica, tots hem farmejat. O sea, farmear seria el que abans era. Quan tu entraves a la festa de final de curs, saps allò de dir, i ara entra no sé qui, tan, tan, saps com el John Travolta a Fiebre del Sábado Noche? Que el tio entrava una mica i feia els seus moviments, pues això és farmear. O sigui que una mica ha passat tota la vida, no? Allò de fer moviments, gestos, no? Pavonejar, que es deia, no? La Rita Pavone, no? Fer-se veure o ser un nota seria una catalanització de fer-me ara, no? O sigui, sí. Sí, sí. Home, no ho sé, tu.
2: Feu notes que és de fer-se notar. Allò,
0: exactament.
2: Estic avorrit, vaig a veure si faig el grup per algun lloc i la gent riu.
0: Una mica com el Mick Jagger, no? Que, en anglès en diuen swagger, també, d'això, no? De fer el de pavonejar, no? De fer-se veure una mica, de moure l'esqueleto, no? De, bueno,
2: sí, sí.
0: No ho sé, tu.
2: No, ja veig que està molt avorrida aquest jovent. No sap què fer. Mira que hi ha maneres de sortir al carrer, que deien que això fa que surtin al carrer. Ui, pues mira que hi ha coses per fer, sortir al carrer.
0: És que aquestes setmanes, diguem, en aquests últims mesos, una de les notícies que a mi em reconfortava era quan els estudis deien, escolta, el jovent avui dia veu menys, no surt de nit. És a dir, coses que dius, mira, ens estan superant. És a dir, és una generació que ens passarà la mà per la cara perquè és molt millor que nosaltres. Ara, si el
2: que... És una involució, eh? Bueno, per mi és una involució.
0: Anava a dir que si no veuen i no surten de nit per acabar farmejant aura... Home...
2: Sí, sí, hem anat enrere.
0: Hem anat una mica menys. Ei, que escolta, que cada generació... segur que el jovent de bastant... Ja estan los boomers diciendo... Bueno, escolti, cada claro, generació ha viscut lo seu. Però bueno...
1: Que no te sabe relacionar, te digo, chaval.
0: Sí, que no... Jo crec que això Sergi, potser ho hauríem de fer que ens ho investigui algú, eh? Necessitem algú que ens investigui una mica el tema de farmear aura, a veure si això és internacional, és un tema només d'aquí. Home, ja el tenim. Teniente Colombo! Espera, Teniente Colombo es mereix una ovació que feia molt que no venia per aquí. Se'ns estava colombejant, eh? Aquest sí que té aura, tu. Aquest entrava i... A veure...
1: Oh, sí, eso. Y mi mujer me dice que Laurea esta la tengo yo.
0: Que es la veïna, la Laurea. No em viuen. Què li diu la seva dona de Laurea? A veure.
1: Toma aura. Aura.
0: Ah, toma aura, sí.
1: Me abro el huevo duro.
0: Això pot acabar molt malament, eh? Quan li ha dit que li estava obrint el huevo... Dic, ai, ai, ai.
1: Cuando miro para allá y tú no me ves,
0: sí,
1: estoy haciendo un huevo.
0: Ah, pensaba que de hago chas y aparezco a tu lado. Cuando crees que me ves. Ay.
1: ¿Cómo puede esto en homicidios afectar? Porque
0: bueno, claro.
1: Teníamos bastantes homicidios en el Gran Cañón.
0: En el Gran Cañón, sí.
1: Con el Cañón Colorado.
0: Sí, sí. Los ratones colorados y el Gran Cañón colorado, sí.
1: Colorín colorado.
0: Sí, colorín colorado. Y colín toteallado, sí.
2: Este aura se ha acabado.
1: Mucha gente homicidiado.
0: Se ha homicidiado, homicidiado, ¿eh? Sí, sí, señor Colombo, que hay mucha gente que se está homicidiando, ¿eh? De reglamen.
1: Como hace postureo este de las fotos, señor. Y ahora solo falta encima... que la gente viaja para ir a hacerse la foto.
0: Sí, señor.
1: Ahora parte de la foto.
0: Sí, señor.
1: Hacer un postureo.
0: Sí,
1: un
0: señor.
1: Formatearse a él mismo.
0: Sí, señor.
1: Otro formateo. Tomàs.
0: Sí, vol dir posar-se un filtre, és que el senyor Colombo és antic. Posar-se un formateo vol dir posar-se un filtre...

0: alguna cosa,
1: una
0: sí.
1: cosa pues, y mi mujer me dice
0: Sí.
1: que yo sí que hago mucho esto
0: Sí.
1: en las tomas que salgo.
0: En les tomes que sale. Escolti, senyor Colombo, una cosa potser sí que...
1: No, mira por aquí, a ver si encuentro algo.
0: Ah, vale,
1: Dime.
0: no, li deuen estar preguntant per una pista o per alguna cosa en comissaria, eh? Però jo et dic una cosa, Marc, a veure com ho veus d'això que ha dit el senyor Colombo, que tindria molta raó que qui som nosaltres, diguem-ne els boomers, els que tenim ja una certa edat, qui som nosaltres, per dir-li al jovent, que pot fer una mica, i parlo amb humor, eh? Vull dir que aquí respectem cadascú que faci el que vulgui. Mentre no faci mal a ningú, que faci el que vulgui. Però que diguem, oi, que ridícul que és això de farmear aura, i què fan els adults, què fan els grans? Farmear aura penjant fotografies d'on han anat de viatge, de que si han sopat no sé què, de que si, oi, mira que en què festival estoy de música i tengo la pulserita, o...
2: Sí, tot això també és molt trist, això, també és molt trist.
0: És molt clar.
2: També és trist, això.
0: Clar, això què és? Farmear la menopàusia, perdó, eh? Però és una mica... I la pitopàusia, eh? Això no és qüestió de dones o d'homes. És qüestió de... quiero seguir haciendo que me hagan casito y que la gent em miri i totes aquestes
2: També,
0: coses.
2: també.
0: Vull dir que...
2: És una altra manera. És de... És una... És tenir una vida trista.
0: Una vida... Bueno, una vida...
2: Perquè necessites de veure quants likes,
0: Exact,
2: en aquest cas
0: exactament.
2: likes en lloc de punts, en lloc de punts
0: Exactament.
2: tens likes, et
0: Exactament.
2: donen. Llavors ja m'han donat un like, hòstia, ja, bueno,
0: Una
2: ja
0: hòstia a temps, et
2: fa
0: digués.
2: mirar, ja fa una setmana.
0: Exacte. Sí. No, allò que es deia abans, no?
1: Que hay que salir más de que... Y me dice salir a tomar unas slides, sí.
0: Unes lais. Vostè toma lais d'aquestes de patat? No me l'imagino. Deu tossir molt el senyor Colombo amb aquestes.
1: Sí, me
0: Me hacen que raspear. Sí que és que raspeoso, sí, el senyor, eh? Muchos casos, muchos homicidios. Que se homicidalice bien, oi, que vaya bien en el departamento, senyor Colombo. Moltes gràcies.
1: Una última pregunta.
0: Sí.
1: Pero debe ser esto entonces que la gente se va a quedar ahí quieta para hacerse una foto ahora en el siglo XXI, que se puede hacer una foto así, casi en movimiento, y
0: Sí.
1: ahora se ponen quietos ahí.
0: Oh, que bo.
1: Pero bueno, yo no lo
0: Que
1: estudiaré,
0: bo. Que bo, que bo. Aquesta idea que ens acaba de plantejar el senyor Colombo, eh? M'ha encantat. És a dir, ara que fas en qualsevol moment el que es diu una captura, eh? Allò de dir, pam, fins i tot fent un vídeo pots guardar com una instantània, no? Com si fos un fotograma, no? Com si fos una diapositiva. Pots capturar un moment i queda amb una resolució espectacular. Ara que podem fer això, ara resultarà que ens hem de quedar quiets fent un moviment, no? Com això de tocar-se la barbeta o de posar braços en jarra, que és una expressió que m'agrada molt. Doncs ara ens hem de quedar quiets perquè ens facin la foto. Escolti,
2: Però
0: ens
2: això
0: estem...
2: no és el que han fet els futbolistes tota la vida quan marquen un gol?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El sí! Allò és farmear aura, no? Com si...
2: O aquell que fa com que tira una fletxa
0: Sí, senyor. O que el
2: o que
0: truquin.
2: senyala cap al cel.
0: Sí, hi ha molta gent que fa que el truquin. Fa molta gràcia perquè qui fa el gesto de que el truquin fa com una cosa de telèfon antic, perquè ja ningú té un telèfon
2: Sí.
0: d'aquells que, saps què vull dir? De góndola, d'aquells que...
2: Sí,
0: Eh?
2: no, només li falta fer amb el dit com que gira aquí els
0: Exacte,
2: números.
0: exacte, que va teclejant, eh? Que va... Jo... Tic, tic, tic, tic, tic, tic,
1: Quan passen 20 anys i el truquen
0: Sí,
1: per
0: senyor.
1: dir-li, fes el gest que feies.
0: Fes el gest que feies quan eres petit. Que, ara m'heu fet recordar una cosa, que quan teníem aquest telèfon que tots teníem, el que donava Telefònica, que teníem una rodeta, per trucar, estaves 20 minuts per marcar el número. Perquè, clar, i et deixaves el
2: I si et
0: dit.
2: saltava el dit, havies de repetir-ho.
0: Hi ha gent que el van haver d'amputar un dit perquè de tant girar allò se t'anaven les empremtes digitals. Jo no vaig poder renovar un DNI perquè de tant girar el d'això jo no tenia dit. Vull dir que allò, en canvi,
1: Al
0: ara
1: final, ja,
0: apretes un botó i
1: els
0: ja està.
1: últims feien rèpliques del Freddy Krueger.
0: Sí,
1: Ponien
0: senyor.
1: ahí la cotxilla del
0: Sí,
1: Freddy
0: senyor.
1: Krueger.
0: El Freddy Krueger estava com
1: Ahí.
0: estava perquè havia treballat

0: treballat en una casa d'aquesta, un locutori. Treballava en un locutori.
1: Una telefònica.
0: Clar, sí. Anava teclejant, no se preocupe, le connecto con la línia tal. I es va quedar sense dits i es va haver d'agafar les garres aquestes perquè t'ho imagina't. No, és que és terrible, això. Eh? Vull dir que mai saps com...
2: Tot, eh? Sí. Comencem la temporada terrible.
0: Sí, comencem la temporada i jo, mira, a l'estiu que vam anar quedant per fer croquetes i cerveses i tot
2: sí,
0: això.
2: Jo estic plorant ja, perquè és el primer de la temporada. Bueno, i fem 15 anys.
0: Aquesta estic és la quinzena temporada.
2: Vaig a plorar.
0: Hem de
1: posar la cançó aquella del
0: Duodinàmico. 15 anys té el Nits de Ràdio. Pues mira, m'has donat una idea. 15 anys té el Nits de Ràdio. Sí, mare meva.
2: Yo
0: con
2: los coros.
0: Yo con los coros, digo. Sí, ama, sí. Ella ha sido el chico del coro, ¿eh? Fíjate.
2: Sí, yo era de coro. Yo decoraba, yo sí. Hacía de... para franquear mis audios.
0: Siempre ha tenido mucho decoro. Siempre ha sido muy elegante, muy d'això, molt pulit. Vull dir, escolta, no, es... És fantàstic això i escolta, que és un plaer poder una temporada més doncs estar aquí analitzant l'actualitat.
2: El becario Sánchez. No.
0: Home, becario Sánchez.
2: Aquesta temporada o no?
0: Aquesta temporada tindrem a becario Sánchez per anar-nos donant la d'això. A veure si la setmana que ve ens dona temps. Que la setmana que ve, aviam si podem fer debutar a Emilio Sánchez Becario que ens ajudi una mica a entendre. Igual està aurejant ara. Saps què vull dir? Deu estar aurejant. Bueno,
2: espero que algú es publiciti a la nostra, a veure si ja...
0: Val.
2: Podem salir de foto.
0: Sí, si alguna empresa està interessada en fer sortir... Sí, en farmejar aura...
2: El pozo.
0: Ah, doncs pues mira, el pozo ens podria patrocinar, Un xòpet... Sí, tu llama al pozo. Diu, és que quiero salir de usted. Quiero salir... Sí. Estaria bé, estaria bé. Mira, igual un lot per Nadal us fan, Diu, per a salir de... Sí.
2: Esto ya lo hace el señor Cero, ¿no?
0: Exacte. Sí, home, i tant. Ara estan preparant ja els lots. N'han de fer tants que ja estan preparant els lots. Ves que no sigui un lot, una llanterna. En fi, la setmana que ve, més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell Bravo!
3: Menys

0: a Onda Cero Catalunya, la música.
1: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix el 13 de febrer de 1879 a Hyderabad. Filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a la universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia, que tanmateix va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials. I és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Sarojini també va estar implicada amb la resistència pacífica de Gandhi. De fet, va passar 2 anys a la presó per aquesta qüestió i va defensar fins al final la independència de l'Índia.

cop aconseguida el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març

0: Doncs sí, ja hi tornem a ser. És que els dies passen molt de pressa i ja a l'estiu se'ns ha passat. Alguns diuen que volant, d'altres diuen que suant, perquè ha estat un estiu molt calorós, bueno, i encara anem patint les conseqüències, perquè aquesta temporada hem començat tan d'hora que pràcticament podríem dir que encara... Bueno, és estiu, que es diu. En qualsevol cas, ens toca passar aquestes nits amb la millor companyia possible, perquè sí, aquesta temporada també tindrem Dima Creus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, clar que sí!
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: D'aquí unes setmanes s'incorpora també Alan Jornet, que aquest any, aquesta temporada, tornarà a les tertúlies, però ja sabeu que és un home que li agrada apurar l'estiu, i ha dit, calla, que encara podria fer un últim viatget, una última escapadeta, no?, que bueno, escolta, que està molt bé. Que hi ha molta gent que fa això de, Marta, David, de buscar-se... Clar, això depèn de la feina que tinguis, evidentment, no?, però de buscar-se altres torns, no?, de dir, doncs, mira, jo prefereixo fer vacances... Clar, això depèn... Jo què sé, plantejo, de si tens família a casa, si vius sol, si... Pues això, el tipus de feina que es puguin fer tots, no?, per exemple. Perquè, clar, hi ha qui li veu l'avantatge de fer les vacances en d'altres moments, perquè així... Pues, la fa abans i ja la té feta, o la fa després quan dius ara, pues ara me'n vaig jo. I a més, hi ha una doble història aquí, que és el fet de que llavors diuen, i així a l'agost estic molt tranquil, molt tranquil·la, no?, perquè vaig a la feina i no hi ha ningú, no?, amb la qual l'aire condicionat arriba més a tots els llocs i estàs més fresquet, no? També és una opció. Marta, tu coneixes molta gent que és de variar a l'estiu?
1: Sí. Jo coneixo molta gent que se'n va al setembre.
0: Al setembre,
1: Perquè, primer, perquè hi ha menys gent, tot és més barat.
0: Això, aquesta és una altra.
1: Clar, perquè els preus ara s'han de mirar molt.
0: Sí.
1: I tal com està tot, imagineu-vos la benzina, els preus que ha tingut aquest estiu.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, encara estem a l'estiu,
0: Sí, no, però bueno, sí. No. I, encara, i tampoc és que ara sigui barat, m'entens encara, però sí, sí, sí, és que és així. I totes aquestes... El que és evident és que els preus es disparen i aquest és un factor que també pot decantar a que la gent busqui les vacances en d'altres moments, no, David? També coneixes gent, que fa...
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo les faria, en altra època.
0: Sí, el que passa és que, clar, la programació d'estiu aquest any ha coincidit, com tots, en ser a l'agost.
2: A l'estiu?
0: Sí, sí.
2: És que és una cosa d'aquelles que no...
0: Tenen cada cosa.
2: Però no, realment, per exemple, jo que vaig estar durant... a mi se'm va tirar el temps a sobre a l'hora de buscar què fer durant l'estiu.
0: Sí.
2: I bàsicament perquè, bueno, tenim la gosseta després de l'operació que va tenir les potes, encara amb rehabilitació, etc. Llavors, fins no saber ben bé què podia o no podia fer, doncs tampoc no vaig voler buscar ni reservar res. I un cop se'm va tirar el temps a sobre, realment els preus eren exagerats. Però exagerats. Llavors, clar, de vegades és això, de vegades penso, ostres, si jo les pogués fer a l'hivern, les vacances, m'estalviaria molts diners,
0: Sí, sí, sí, nena, això està claríssim, i a més aquí hi ha un altre factor, que és que això que dèiem dels diners i també del fet de poder planificar una mica les coses, no? Perquè hi ha gent que planifica molt de temps i dius, ai, que exagerat, no, però... S'estalvia molts diners. I poso un exemple. Dies concrets que va ser com el de l'eclipsi, no? Que la gent doncs ja tenia... Bueno, reservar un hotel per la nit abans, com si diguéssim, per poder despertar ja a un lloc on es pogués visualitzar, suposava.

moltíssims diners, perquè la gent ja ho havia, doncs, a la que s'enteraven que aquell dia anirien buscats, sobretot a la zona més central, no, de l'eclipsi, doncs es van disparar tots els preus dels hotels. Per tant, clar, aquí hi havia molta diferència de qui ho havia investigat molt abans de que es fes més Vox Populi, diguem, doncs segur que es va estalviar els diners. Jo no descarto, i us dic, així començar a mirar. El que passa és que diuen, fa 120 anys que no es veia un igual. Bueno, deixa'm mirar si el proper falta menys, perquè si falta menys, igual jo començo a reservar hotels, saps? I faig aquí el negoci, començo a reservar habitacions, con cancelación, i ja d'això dic, no, bueno, si la vol, per un módico precio, se lo dejo, mira, i així faig la jubilació. Però us he de dir, Marta, David, que el moment, per mi, l'aconteixement de l'estiu no ha estat l'eclipsi, no ha estat tampoc el que podríem dir el Mundial de Futbol. Per mi hi ha hagut altres moments molt més necessaris que puguem parlar. I parlo, per exemple, de el moment que es va produir a la Lliga de Béisbol Professional Femenina, on potser mai s'havia cantat un himne d'una manera tan espectacular. Recordem que potser és el mite que tots tenim de cantar, diguem-ne, diferent a l'himne dels Estats Units que s'ha de fer en qualsevol esdeveniment, no? I és de la mítica Agárralo como puedas, la pel·lícula de Naked Gun, quan el Frank Drebin, el Leslie Nielsen, fa veure que és Enrico Palazzo, que era un cantant d'òpera, i es troba cada cop i volta, perquè està perseguint a un criminal, i es troba allà al mig i li fan cantar l'himne dels Estats Units davant de tot l'estadi. I aquell moment mític es sona així. Enrico Palazzo lligat, amagat, pobre. Mr. Palazzo will now sing our national anthem. I aquí diu, ai, ai, ai.

Sí, aquí, clar, com que l'estan enfocant a la càmera, tots els que saben qui és, que és el teniente Frank Drebin, doncs clar, ja van detectant que s'ha fet aquí. Llavors els policies cada cop estan més a prop d'intentar-lo agafar, no?

0: Que aquí la gràcia és tant que fins i tot els instrumentalistes com que el van acompanyant, no? Les...
1: Sí.
0: Aquí es veia l'Enrico Palazzo que s'estava tirant dels pèls de que li posessin el seu nom a aquesta, aquest crim. Ara, ara. Bueno, meravellosa, i un pensava que aquesta interpretació mai seria superada. Menys aquest estiu, que, com dèiem, a la presentació del partit final de la Lliga de Béisbol Professional Femenina, una cantant de fa molts anys, de la Motown, crec que era de, bueno, de música així soul i tot això, Martha Reeves, li van demanar que cantés l'himne, això ha passat tal qual, eh? L'himne dels Estats Units.
2: Robin Roberts Stadium, please welcome Martha Reeves.
0: Martha Reeves, endavant.
3: Martha Reeves.
0: Endavant, va, que tenim ganes d'escoltar. Vinga, som-hi.
4: Oh, say can you see by the dawn's early light what

0: Les del cor no sabien què fer. Ara, ara. Va, som-hi, som-hi. Ai, valenta. Sí, senyor. Sí, senyor. Quina autèntica meravella.
1: Com... Bueno, la lletra se la sabia. La...
0: Almenys no va fer el da-da-da-da-da-da.
2: Aquesta senyora cantava com la veïna aquella que tenies tu?
0: Ostres, no, home, però aquesta havia sigut cantant professional. A veure què passa, que amb els anys doncs es perd, no? La... Un intenta tenir la mateixa força, no? I no hi ha la mateixa, no hi ha el mateix control, no? De la... del que és la capacitat per cantar, no? I això s'entén perfectament, però el que et vull dir és que si ja ho, això no et passa d'un dia per un altre, vull dir que això ja ho podien haver imaginat, i en tot cas, doncs no ho sé, baixar-li una mica el volum i pujar, no? I pujar el volum de les, de les del coro.
1: Que... Havia estat la cantant de Marzan de Vandellas.
0: Imagina't.
1: Doncs la vocalista.
0: Doncs les Vandellas aquí l'estaven intentant ajudar, però... Doncs això, devia tenir bastants anys, 80 molts,
1: 85, pel que estic llegint.
0: Doncs marquen les Vandellas, Les Vandellas en todo lo alto, estaven per escoltar aquesta... Jo crec que ara li sortiran més bolos a aquesta senyora, perquè hi haurà més gent que voldrà escoltar-la en directe. La gent no sabia com posar-se. Anaven enfocant la gent a l'estadi. Saps allò típic que estan... No, bueno, s'estaven aguantant el riure, vamos, com quan això, no, en un enterrament o en un lloc que no pots riure, com...
2: Anaven aguantant el tipus perquè si no...
0: Sí, sí. I si us fixeu, just abans d'acabar, que fa com una primera nota alta, que no és la que tocava, la gent ja estava per aplaudir, per dir, vale, ja, molt bé, saps? Per fer allò de dir,
2: vinga, va,
0: molt bé, sí, ja n'hi ha hagut suficient, no caldria més, no? Però clar, en aquest cas, doncs bé, són les coses que passen. I també s'ha d'entendre que hi ha molt de... Anem a dir que es va entendre bastant bé la situació, no? És a dir, que la gent va reaccionar bé d'entendre, escolta, no és que ens hagin pres el pèl, sinó que mira, aquesta dona, pel que sigui, doncs ja no pot... cantar com abans, no? I que val la pena que bueno, que li fem aquest homenatge, l'aplaudim i le damos un aplauso. Sí, le damos un aplauso y dejamos que se vaya, no? Que diu aquell mític meme del Torre Iglesias, no? Sobretot, tu imagina't que algú surt i diu, i ara en el descanso va a volver a cantar, i no, tothom corrent cap a...
2: al lavabo,
0: pels hot dogs o el que sigui, perquè clar, no seria qüestió. Bueno, us he trobat un d'aquests acudits que circulen per l'internet, els he guardat perquè clar, dic, mira, això ens farà gràcia al Dimacreus. Escoltem una d'aquestes situacions que són tan de Dimacreus.
3: Doctor, tengo un problema, me tiro pedos pero no tienen olor.
4: A ver, tírese uno. Sí, hay que operarlo.
3: ¿Del culo?
4: No, de la nariz, desgraciado.
0: Val. Doncs, home, sí, perquè trobo que... trobo que són necessaris, no, aquests moments, perquè ens ajuden molt a anar passant el dia a dia, no? Una mica d'humor sempre és necessari. I aquest estiu us he de dir que m'he enganxat a un tipus de petit sketch que fan servir el consell final que donava el He-Man a tots els capítols dels dibuixos animats. Els dibuixos animats al final, doncs, deia... perquè tenien aquesta vocació, diguem-ne, doncs, educativa, no?, els dibuixos animats, a dir, escolta, el bien, no?, sobre el mal, vigilat sempre no sé què, i hi ha gent que ha decidit doblar-lo, aquests consells, dient-nos coses més que potser ens dona el coneixement de l'experiència, no? I a mi m'agraden molt, i clar, com que m'agraden molt, ja diguem-ne, l'algoritme ja me'ls està mostrant molt. Escoltem un que té a veure amb temes que ens interessen molt aquí a la tertúlia dels Dimecreus.
5: Y recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. Hasta la próxima.
0: Molt bé. Doncs aquesta seria la... El primer consell que ens donaria el He-Man. Hi ha molta gent que ha de, he-mar a la feina. En canvi, hi ha gent que li costa molt, saps? Que no pot fora de casa. Marta, tu també et passa una mica en això.
2: Jo fora de casa no puc.
0: Fora de casa no jugues, els partits?
2: No,
0: només...
2: No em pagarien ni un cèntim d'euro.
0: No, els hi surt bé de preu, la Marta, en aquest aspecte. Sí. És tempo real de juego, sempre que va...
2: Inclús moltes vegades ni el pipí,
0: No, no et surt, hi ha un bloqueig.
2: No, perquè segons com veig el panorama...
0: Ja t'entenc, sí.
2: M'espero.
0: No, s'ha de desinfectar primer i no hi ha temps. Clar, en aquest cas, doncs això, hi ha molta gent que bueno, ho fa servir... A veure, hi haurà qui tindrà més necessitat, qui menys,
2: clar,
0: no?
2: Clar, cadascú té la seva, escolta'm, la necessitat, mai millor dit, no?
0: Exactament, té les seves d'això, però que és evident que ha d'haver algú que ho fa ja, que abusa, anem a dir, no?,
2: sí.
0: Del temps permès. Això,
1: però és que,
0: digues.
1: Hi ha dues coses, és el temps,
0: sí,
1: l'aigua i el paper.
0: Sí. Bueno, el tema aquest del paper és veritat. Sí, sí.
1: No, però clar, al final és un estalvi,
0: Sí.
1: En tots els sentits.
0: Sí.
2: Totalment d'acord.
0: Sí, sí. O sigui, de tenir una plantilla a l'estil Marta González Peláez o tenir una plantilla de treballadors en plan, me voy un ratito a visitar el senyor Roca, van molts calés de diferència.
2: Jo quan vaig treballar a les Recoletos,
0: sí,
2: hi havia un dels periodistes que estava a la redacció que a mig de matí
0: ja tenia el seu...
2: Jo com que tenia el despatx obert,
0: doncs
2: passava i em deia me voy a reunir conmigo mismo.
0: Mira que és bonic, això. Me voy a reunir... I feia...
2: I ja estava a mitja hora, o més.
0: Aquí és on vaig.
2: Perquè es portava el diari.
0: El diari.
2: Sí, es portava, bueno, el telèfon...
0: Molt bé.
2: Tot.
0: És que...
2: Estava allà el temps que... I després la gent no volia entrar, que era de nois, no? Els de nois no volien entrar perquè deia que deixava molt mal olor.
0: Ostres! O sigui, a sobre deixava l'Enrico Palazzo allà, que el deixava que mare
2: meva. Sí, perquè, clar, la neteja la feien el de matinada.
0: Sí.
2: O sigui, quan nosaltres arribàvem estava tot net, clar, però clar, com que ell anava a mig matí... Pues claro.
0: Aquí hi ha molts subtemes, Primer és que, clar, tu prèviament... aquest perquè ja ho feia habitualment, no? Però prèviament no saps si aquella evacuació serà de les, anem a dir, quasi perfects, és a dir, allò que pluf, cau i no es nota res, ni olor, ni quasi ni papers de fer servir, perquè allò és una perfecció, o si serà una retenció complicada, és a dir, si hi haurà efectes secundaris, com anem a dir alta densitat de, anem a dir, de pudor, si, saps, allò no haurà acabat de fer net, el d'això, si s'ha de fer servir l'escombreta, si s'haurà de gastar molt de paper, si allò s'embussarà, clar, pot ser un parto complicado aquest, i no ho saps prèviament. Perquè si ho sabessis diries, pues mira, va, vaig que serà un moment. Però clar, sempre fa aquella coseta de dir, ostres, vés a saber si això es complica i què fem, no?
2: Vull dir, clar, que... jo li vaig dir a l'empresa que feia la neteja, que la feien, ja dic, de matinada,
0: sí,
2: doncs que si tenien algun tipus d'ambientador, alguna cosa així bastant potent.
0: Val.
2: Perquè, bueno, passava que hi havia una persona que clar, al mig matí, després la gent no volia... La gent s'enfadava. I això que hi havia dos... Però, clar, com que eren dos inodors que eren oberts per sota i per dalt, doncs, clar, l'olor sortia igualment.
0: Sí.
2: I després hi havia una porta que tancava l'altra porta, diguéssim, l'accés a lo que era l'aseo, no?
0: Sí.
2: I la persona que em va atendre, me'n recordo, vaig trucar per telèfon, que em va atendre, em va dir, però, bueno, però, ¿por qué? ¿Qué pasa algo?

0: las tuberías, digo, no.
1: No, no.
0: Bueno, son unas tuberías humanas.
1: Sí, son las tuberías, pero del que va
0: parece
1: siempre
0: que joden un poco más de la cuenta.
1: Clar, aquí en... Ja et dic, hi ha molts subtemes perquè, per una banda, és aquest individu, deixem-lo amb individu, sí. No farem com en els diaris, David, que se li diu l'adreça, el número de telèfon i tot de la persona
2: en qüestió. Ah, no, en aquest cas, una mica d'intimitat.
1: Individu, sí. Sí. Doncs no només és que ocupava molt de temps, amb la qual ja, si tu veies que t'entrarien ganes, jo suposo que ja preguntaven a quina hora tens previst anar a reunir-te amb tu mateix, aquesta persona, perquè clar, com t'enganxi l'erupció del Popocatépetl en un moment en què estigués a l'individu en plena reunió, doncs clar, ja només tenies la meitat de possibilitats de poder que l'altre estigués disponible. Per tant, era jugar amb foc en aquells moments. I per una altra banda, hi ha el fet de que suposa molt de temps i suposa que després allò queda inutilitzat. O sigui, perquè deia, no? Per aquesta, diguem-ne, aquest regal que deixa en forma de, diguem-ne, de dificultat respiracional, diguem, no? Molt complicat,
0: clar,
1: això.
0: A més, a mi, per exemple, quan després de tornar de la reunió amb si mateix,
1: sí.
0: Quan passava per davant del meu despatx, a mi em donava com una mica de fàstic, perquè tanta estona allà,
1: en l'entorn, diguem. Sí.
0: Home, clar, que era una mica... Jo, de veritat, moltes vegades tancava la porta o marxava del despatx.
1: Imagina't.
0: Perquè...
1: Anava deixant un regalim d'olor, sí. Tipus Pepe de Piu, el de la mofeta aquella, saps? Que vull dir, anava deixant un rastre. Haguéssiu pogut instal·lar càmeres d'aquelles tèrmiques que haguessin acabat de veure, no? Si allò seguia emanant, després de la seva acció. Aquí hi ha un altre tema, que és aquell diari que s'ha endut a la zona zero, a la zona de la catàstrofe, diguem-ne, de l'erupció del volcà. Aquell diari que quan ha acabat diu, té, ja el pots llegir...
0: El tornava a la redacció,
1: a la redacció.
0: Els diaris,
1: clar.
0: I el deixava per allà.
1: Venga.
0: Com que nosaltres teníem els
1: aquí
0: nostres,
1: el
0: meu departament teníem els nostres diaris, i la gent, no, la gent li donava bastant fàstic, perquè feia, es veu que jo com que quan passava, que estava al lavabo, estava al fons, doncs, bueno, es quedava tancat i tal, però clar, la gent no volia entrar, després no volia entrar, com em preguntaven, ha entrat ja fet el Xavi, ha anat a la reunió del lavabo?
1: Ja sabem més dades de l'individu, bueno,
0: sí.
1: No diguem el cognom, perquè...
0: Com que hi ha molts Xavis, no diguem
1: el cognom. Xavi individu, anem a dir-li així.
0: Clar, però això no, o sigui, no era correcte, o sigui, no era correcte. Al final es van posar una mena de ventilador, saps?
1: Sí.
0: Si l'enxufaves quan estaves allà, doncs es veu que, bueno, desinfectava i, a més, donava una mica de fragància, no?
1: Val, això és important.
0: I ja la cosa es va emitir, però al principi es veu que era horrible, eh? Me recordo que un noi, és que me dan ganes de vomitar,
1: ostres,
0: que horror!
1: Sí. Ja amb individu havia de ser complicat, el tema.
0: Sí, per això dic que, clar, en un lloc, a més, eren pocs, perquè nosaltres el despatx en total érem 14 persones.
1: Déu-n'hi-do, 14, però bueno...
0: Vull dir, i a més moltes vegades no estava, perquè ja saps que molta gent estava fent entrevistes, coses,
1: sí.
0: No venien cada dia i un honorari, sinó que els de cada dia érem pues, uns 8 o així, no? Però clar, era majoria nois, eh?
1: Sí.
0: I clar...
1: No, i quan...
0: No volien, deien, i a més quan anava a la reunió, a vegades em venien a mi, perquè jo anava a esmorzar amb un d'ells, i em deia, vamos a desayunar, Marta.
1: Sí, ha llegado el momento de desayunar i de fugir de la zona zero, de la catàstrofe, per evitar possibles conseqüències. No, si s'entén... S'entén perfectíssimament.
0: Jo no vaig entrar mai, quan va començar a treballar ell, no vaig entrar mai al lavabo dels nois, mai.
1: Sí. No.
0: Dic, abans vaig al... Si tinc una necessitat urgent...
1: No, abans agafes
0: vaig al bar de baix.
1: Al bar de baix. O si fa falta, la Marta agafa un taxi, torna fins a casa, fa les seves d'allò i torna. Vull dir, perquè
0: sí.
1: És complicat.

0: Complicat, lo de tocar mármol alié, no? Tocar doctor Roca alié és complicat. Fem una petita pausa. Digues, digues, David.
1: I després us explico una anècdota de la no meva, sinó de la meva germana.
0: Oh, fantàstic. Doncs fem una pausa a l'estil senyor Xavi Individuo i tornem perquè seguim fent nits de ràdio, seguim fent Dimecreus amb l'anècdota que ens ha d'explicar el David Morales. Fins ara mateix.